0: Llegeix llentrisca.
1: Deriva flor, del ferrierenc Damià Roger, és un poemari extraordinari. La seva millor obra fins ara. El poemari és una reflexió al voltant de la mirada com a acte creatiu. Com aquesta, s'entaula en les coses petites, en el detall, per revelar-hi allò que separa l'endins del de fora. Una celebració de l'acte de crear i de les coses quotidianes. Escrita en versos de mètrica catalana, amb exquisidesa en el tractament de la paraula i amb la recerca de l'expressió justa i nova per esdevenir una nova realitat.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala herba sempre creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

0: Mira Llentrisca.
1: Camins, del fotògraf Christian P. Coll, ens introdueix en el viatge de les persones migrants, 10 anys després de la crisi migratòria de Lesbos. El fotògraf mercadalenc va traslladar les seves càmeres i mirada a l'illa grega per acompanyar els migrants en aquesta desesperada travessa des de Grècia fins a Sèrbia, on el fotògraf, paradoxalment, va ser retingut per no disposar de permís per travessar la frontera. Un relat que posa en context el viatge que, juntament amb fotografies inèdites, formen aquest punyent treball de reflexió.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Tenc un calaix ple de records i de poemes, paraules tendres, cartes d'amor que tu escrivies. És un tresor per jo que tinc guardat i m'acompanya quan sent soledat.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

doblers, perquè anéssim a fer l'estona allà els diumenges. Els dies que plovia, ho saps, si no, a fer voltes pel carrer i poca cosa més.

0: Sonora, el podcast de memòria oral dels pobles de Menorca. Pot recuperar tots els capítols al web radiofarmenorca.com. Ressona.
1: La frontera a la frontera. Som, sens dubte, especialets, molt tocats per la tramuntana i per la frontera. El territori, la vida, la gent i l'art. No veiem les coses iguals, oi? Una cultura que ens uneix, però que també ens ha separat. És que, vulguis o no, aquesta línia, aquesta frontera administrativa, ens canvia la vida a tots els nivells. És precisament el que ens interessa esbrinar gràcies als testimoniatges que hem pogut recollir sobre el tema. Segur que ells ho noten molt més.
2: Oh, de fronteres n'hi ha un fotimer. De fet, el món és clafert de fronteres. Fronteres, separacions, delimitacions... A la Catalunya del Nord ne tenim de tota mena. Culturals, geogràfiques, administratives, comercials, naturals, imposades, històriques, etc. Me veieu, i sobretot, mentals. Ha polit, perquè és ben bé quelcom que ten unes incidències o conseqüències sus de les nostres vides. Pot ser fer que hi pensem pas massa. Veieu, nos en envisem pas. Meu és que existeix aquesta frontera. I d'això n'hi ha exemples en desmesilla o a pet a pell. Carai, en tanta manera.
3: El sacrosant, la sacrosant pausa.
1: Esteve Valls, comunicador nord-català.
3: Francesa, que crec que és d'origen aristocràtic i doncs el poble després ho ha volgut respectar i tot França. Ha volgut fer la seva pausa de 12 a 14 i dues hores, cal que sigui reglamentari que siguin dues hores, perquè si no, pobrets, estaran cansats. Això a Espanya no existeix, que no vol dir que ho facin de 15 a 17 o de 2 a 4. No, és que la pausa és més breu, poden ser 3 quarts, pot ser mitja hora, pot ser que no hi hagi pausa, pot ser que siguin 3 hores, pot ser que sigui 1 hora i mitja, però no hi ha aquesta sacrosanta pausa.
4: El

Ressona, el podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels. Ja pots escoltar el capítol sencer a Ràdio Far, Ràdio Intermitent, Ràdio Arrels i podcast.cat.

amb l'alegria dels teus ulls, fas que la plaça es posi en dansa, perquè arrossegues dies clars. Dones calor amb les teves galtes i les persianes m'has fet obrir, perquè cada matí me desperti el sol. I és que viure i ser feliç no se guanya anant de fer.

dansa i fem de les alegries nostre únic sou, que notar els teus peus dins el llit fa que no tingui por en la nit. Vull fermar mentre les teves cames i electrocutar-me amb els teus dits, que respirar-se a la

dones calor amb ses teves galtes, sense maletes ni compromís, viatjant sense rum mentre m'adormiu, sense deixar de ser salat, encara que nedem a un riu. Que mai més recordem allò que érem amb melangia, sense culpes, penes ni perduns, que al final s'esborra sa ferida.

0: posa bé, Cristian.
1: M'encanta aquesta cançó.
0: Jo també. És tan menorquina i tan valenciana a la vegada que... I de res, bon dia a tothom.
2: Bon dia.
0: Tornem a ser aquí.
1: Bon dia, tots els dies pot
2: dir. Bon dia.
1: Se va aprendre ja fa un parell de programes.
0: Ja el tenim passat. Pantalla passada. Igual que, clar, jo vull... Quan m'han dit, fem un especial de Nadal, també pensava, ostres, l'any passat ja vam fer un programa de xerràvem de paraules de Nadal, per tant, pantalla passada, anem a la següent pantalla. Quina és la següent pantalla? El futur.
2: El futur.
0: I el futur què és? Quan després de fotre mos de torró fins a school, que és el que estem fent avui, sí. Dia 7 de gener mos apuntem tots en el gimnàs.
2: En sé d'una que la seva proposició de que no anant nou va ser desapuntar-se del gimnàs perquè no hi anava mai.
1: Massa gasto.
2: No diré noms, però...
0: Clar, però...
2: Està bé?
0: Però clar, qui no s'ha apuntat mai a un gimnàs el mes de gener o el mes de setembre i es cap d'un any, es cap de no sé quants mesos, s'hi desapunta. Tot i això, entra i entra, i acabes anant uns dies, i clar, acabes anant allà, que el primer dia no, però el segon és un poc de... Bro, en el gym avui farem unes sentadilles, em poses mancuernes, saps?
2: Bro.
0: I clar, jo vull xerrar vos de com podem anar al gimnàs i xerrar bé.
2: Xerrar bé, està bé, sí, perquè el gimnàs es valora, això, sí.
0: Clar.
3: Sí, molt.
0: Jo crec que és del que més es valora.
1: El nivell lingüístic de gimnàs és...
0: Sí, sí.
2: Bueno, no sopem perquè no hi anem.
0: No hi heu anat mai, no us heu apuntat mai al gimnàs?
2: No,
1: jo esport dins un puesto tancat on fa olor a pet, no. O sigui, directament no me sembla gaire suggerent.
2: Jo anava a la piscina, sí, però després no.
0: Suggerent no ho és, però s'ha de fer.
2: S'ha de fer, sí.
1: Sí, anem a fer una petxanga a futbol. Anem a jugar a tennis, si, mira, a pàdel no hi he jugat mai, però si vols,
0: no,
1: si és per tu, aniria a badminton.
0: No, jo som de badminton.
2: Comença a tenir d'atge.
1: Aniria a jugar a badminton.
0: No voleu.
1: Però en el gimnàs no. En el gimnàs no. I organitzem una partida de badminton.
0: Perfecte.
2: Jo no puc tenir tennis, t'he d'anar al gimnàs. Sai greu, davant l'oig, uf, quin greu com ho sap.
0: Bé, jo primer de tot volia dir, en termes de gimnàs, volia dir que bro ve de brother i que vol dir germà en anglès, d'acord?
2: I que sí, sempre, no dic germà.
0: I que és una cosa que empres quan no recordes el nom del col·lega i clar, li dius bro. Però clar, també podem emprar
1: hermano, pany. Hermano.
0: Clar, no, jo m'agrada més pany. De company.
1: Company.
0: O també podeu dir nen, que ve del català, nen.
1: Ui, però si li dius nen te tira una pesa pel cap, no? Què passa, nen?
0: Mira, veus, pesa, alerta amb això.
3: Saps què?
2: No pot dir res.
0: No, en aquesta secció no es pot dir res. Aquí jo som un petit dictador, aquí, que comença a marcar pautes, que podem dir, que no podem.
2: Supremacista.
1: Com es diu? Ara m'has deixat intrigat.
0: Pes. Ui, és un pes.
2: No m'haig cap pes.
0: És un pes, exacte.
1: Això és masculí i femení, no ho he tingut mai clar.
0: No, clar, aquí tenim un pes, d'acord? I, per tant, fem pesos o aixecant pesos.
2: Germà, anem a aixecar pesos.
0: No, pany.
2: Pany, anem a aixecar pesos.
0: Pany, anem a aixecar pesos.
1: Quant de pes aixeques?
0: Exacte. O quants quilos, al final aixecant quilos normalment, no? Igualment, pensau que si per cosa haguéssiu d'escriure... Penseu que asteroide s'escriu amb es, perquè si escrivim amb am, ho referim a el del Principet, no? Per exemple. Per tant, asteroide, si n'heu d'emprar, escriueu-ho amb es.
2: Vale.
0: D'acord? Asteroide.
2: Si ho hem de cercar per Amazon després. Per...
0: Exacte. Vale. Clar, que no us enviïn una estrella, no?
3: Estrella ninja.
0: No, primer de tot, això, jo us volia comentar que en català han xerrat sempre del diccionari i tot això, però que també tenim la figura del TERMCAT, que el TERMCAT és un ens depenent de l'Institut d'Estudis Catalans que recull les paraules noves i que fan propostes abans de que puguin arribar en el diccionari. Que algunes no hi arriben, o perquè són molt específiques i no val la pena que hi entrin, o perquè no tenen recorregut, com per exemple va ser el cas d'escrònut, no?
2: Cronut, hòstia! Que...
3: Jo vull saber què és escrònut, perquè
0: escrònut...
3: Anava a dir que era una espècie de donut.
0: No, és que escrònut era una mescla de croissant i donut.
3: Veus com sí?
0: Veus?
2: Com has deixat de gimnàs i ja estic xerrant bé. Sí. L'altre pot de torre de llema, sí, sí.
3: No sortim d'aquí.
2: Llema tostada, mos queda, que t'està en blanc, ara.
0: No, però bé...
1: Atenció, s'han menjat dues...
2: Aquí encara n'hi queda.
1: Bueno, n'hi queda, és de ser vergonya.
3: Jo no entenc de vergonya.
0: La qüestió, que el TERMCAT... una altra cosa que va fer va ser que en els inicis dels temps, quan van aparèixer el software i el hardware, el Tercal es va recollir i va dir, què hem de fer aquí? I va dir, per exemple, mira, podem proposar programari i maquinari, no? I, per tant, ara en el diccionari hi ha programari i maquinari, d'acord? És a dir, hi ha coses que en els temps pues, sí que hi entren, d'acord? Però bé, anem a coses de gimnàs, el Lots. Sabíeu que Spinning és una marca comercial?
2: Ah, sí?
0: Sí. I, per tant...
2: Con Danone.
1: Toma, ja, ara te l'has marcada. Però... Aquesta l'has aprendre aquí l'altre dia.
2: Es va.
0: Idò, és una marca propietat de l'empresa Mad Dog Athletics Inc. Que Inc no sé què vol dir, però Inc, vol dir coses.
2: Incorporated.
3: Sí. Tinta.
1: Això, sí.
0: Sí, Inc ho diuen tinta. No, però bé, per això el Tercat, per exemple, proposa...
1: Pedro, explica-li què vol dir Inc.
0: Ciclisme de sala.
2: Spinning vol dir ciclisme de sala i està registrat.
0: Ciclisme de sala. No. Spinning està, és marca registrada. Tot i que en espanyol ho fan servir, però clar, el Tercat diu, ostres, fem servir ciclisme de sala. Què és això i no és marca registrada? Wow. D'acord? Una altra cosa és que vosaltres si haguéssiu d'anar al gimnàs, ja té pinta que no hi anareu, després en sol de mà sempre anau pel món i anau dient allà, és que tenc agulletes, tenc agujetes directament, aquestes, saps?
1: A veure, ara te demanaré una cosa. Una altra vegada tornant aquí d'Uvora, a Mallorca, allà diuen, estic esbraonat.
2: Esbraonat.
0: És bo,
1: no? No?
0: Sí. Bueno. Sí, cap pega. Amb aquesta cap pega. No, m'ho he mirat avui i està... Però sí, bé, jo proposava cruiximent. O punxades, no? A vegades és que teniu unes punxades, no? Que us punxa tot, no? Però estàs braonat també...
1: Allà
0: també
1: ho diuen... ho diu quasi tothom, que xerra en català.
0: Igualment, per estàs braonat, que ve de braó, que no de muñeca... per treure mots de suor i les salives emprem una braonera. A Catalunya solen emprar més una canellera de canell, no?
1: De
0: però no fèiem servir una muñequera, d'acord? Però muñeca no en tenim, no?
3: Això és dels anys 80. Això no existeix, o sí?
2: Ui, jo ando per sonar.
1: En Son Goku ando.
0: Jo no vaig a córrer llarga distància sense una.
3: Te poses braonera?
0: Sí.
2: Jo
1: una cinta per cap, una cinta per cap i la braonera.
0: La cinta a vegades. La cinta a vegades, no la poses. Braonera sí. Bé, també tenim... això, abans havia dit, ostres, les mancuernes. Mancuernes no. Mancuernes és com una barra d'aquest empès que agafes i aixeques i baixes, aixeques i baixes.
2: Aquelles que abans són corbades.
0: Exacte, és com un pes d'aquest en barra i...
2: Sí.
0: Però petit, d'acord?
2: Què diu, manmanyes?
0: Manuelles.
2: Manuelles.
0: D'acord? O barra curta, això per contraposició a la barra llarga. D'acord? Saps que fan el terofili en barra llarg, una petiteta, d'acord? Les sentadilles són squats, d'acord? I en català ho normalitzaríem amb squat amb B inicial, d'acord?
2: Ah, sí?
3: Squat.
0: No confonguem amb els squaters dels anys 80, que eren ocupes.
2: Els ocupes, els squats. Sí.
0: Els skaters eren ocupes, saps? I doncs no, ara squats amb B inicial i Q ho fem servir per dir sentadilles, d'acord?
2: Ok.
0: Què més tenim? Tenim ses dominades, que és això de posar-se i xicar el pes, no? de suspendre les coses amb els braços, d'acord? I en principi hauríem de dir dominacions. Aquesta proposta, clar, hi ha propostes que canvien, que després amb el temps diuen això no acaba de funcionar. Jo amb aquesta m'ha costat.
3: No, que aquesta hem de fer una campanya perquè...
0: Però...
2: Dominació d'Àustria.
3: Vaig a fer dominacions.
0: No s'ha de veure clara. Sí que veig més clara el tema de pres, de farem pres, no? Fer pressió, que bàsicament pres és pressió en anglès, però que ho dius en anglès i queda més bro, no?
2: Queda més bro.
0: I
2: germà.
0: I cool.
2: Cool. Estambul.
0: I això, en principi pres serien servir això. I poc més a dir vos, això, que quan us diuen això, peça per amunt, peça per avall, i no puc aturar, estic encegat, faré mil abdominals, mancuernes, flexions, dominades i pres, que sapigueu que la meitat ho hauríem de canviar Que no, que farem pes per amunt, pes per avall, que no veu que estic encegat, mil abdominals, manuelles, flexions, dominacions i pressió.
3: M'encanta
1: dominar. A veure, sí, el que has de fer, a quin gimnàs vas?
0: Al poliesportiu d'Amó, perquè jo som molt maonès, i vaig anar d'Amó.
1: Bueno, per n'hi deu va més.
0: Sí, però... També és un tio...
2: Però és més barat,
0: digueu. Jo anava a dir públic i popular i aquestes coses.
2: És més barat allà i vas allà.
1: No, bueno, però...
0: No, bueno, de fet, ara no vaig a cap.
1: Jo crec que tu...
0: Perquè com que vaig pagar molts anys, vaig dir... No val la pena.
1: En el gimnàs que vagis, dus la llista de paraules per posar allà centrada i si no te'ls diuen bé, doncs no ets xerris, tio. En espanys, saps?
0: Si diré, si casa, que em facin un descompte, si no, si m'aixerren malament, que me facin un descompte, no?
2: Pues res, allà va un munt d'informació que no em prenia mai en la meva punyeta de vida.
1: No, jo crec
2: gràcies,
1: que nosaltres no som gaire d'anar a gimnàs.
2: Espero que t'oients i s'oientes, perquè ho són jo, xaval.
0: Vamos. Jo vull creure que un percentatge d'oients dia 7 de gener s'anaran apuntant al gimnàs.
1: Sobretot per reduir el torró. Si han menjat tant torró com vosaltres, el necessiten.
2: Poc torró han menjat, pel que podíem menjar.
1: Sí. En una hora duis...
2: Mos fa vergonya, ara.
1: En una hora en duis dos de torrons sencers.
0: Però són tres.
1: I encara us queda un altre.
3: És de vermell, no?
1: Mira, jo ho recomanaré, bueno, recomana-la tu, la cançó, perquè tot això era per posar una cançó. O sigui, tota la història aquesta era per posar una miserable cançó que volem posar perquè sí, perquè mos agrada.
0: No, perquè clar, jo volia xerrar d'això i per tant havien de posar fitness d'espel de gall. Fitness, per cert, escrit amb una S final i no dues. Perquè amb una és en anglès, en català ho escrivim amb una.
2: Fitness.
0: Segons el Tercat.
1: Que te quedi clar amb una S.

0: Porquetjades!
1: Arriba la quarta temporada de Porquetjades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: cómo ascolto.
1: And here I am at the exact moment in which I try to stay awake.
2: Es despertar m'ha agafat un poc. Desprevingut. M'he aixecat i els ulls m'han quedat dins el cel onílic. I el meu esperit crític diu que tinc un poc de mal de cap. De tant navegar descalç.

0: Mira Llentrisca.
1: Instruccions per caminar un camí, de la fotògrafa Maria Sainz, parteix d'un dels elements més identitaris de Menorca, el camí de cavalls, i aborda les transformacions d'un ecosistema fràgil que tracta de resistir les agressions contemporànies, preservant la memòria i el patrimoni paisatgístic de l'illa.

0: Ok, per aquí estem en connexió via telefònica amb Supergatos, amb Nadri i amb Pep. Hola, què tal? Me sentiu?
1: Sí, sí.
2: Hola.
0: Fantàstic. Res, estic amb ells perquè ells estan residint a Barcelona, a Catalunya, però són un grup amb gent menorquina. Amb Pep, si no m'equivoco, tu és de Ciutadella.
1: Sí.
0: I Nadri, també, o d'on és tu?
1: No, jo soc de Barcelona.
0: Va, de Barcelona, ok. Per tenir-ho una mica situat. Res, abans de començar, sempre m'agrada de benedir en els convidats en aquest podcast. Pues, com començau amb la música? Quan és aquell moment que deies, hòstia, jo m'agrada això, jo això és un poc més que un hobby, jo l'únic que vull fer és agafar una guitarra i començar a tocar, no sé si tenen un moment així peliculero o si és una cosa que va passant així gradualment.
1: Ho repetiré una altra vegada. Gràcies, Pedro, per convidar-nos en el podcast.
0: Vale, quasi tot de rècord antes.
1: Perquè vull que quedi gravat que totes aquestes coses que la gent se pugui interessar per el que feim, pues és una de les coses que ens ajuda a seguir. I, bueno, l'ho dit, que moltes gràcies. I sí, jo en particular sí que tinc un moment que me'n record que em va fer el canvi de xip al cap, i és que estava dins el cotxe amb un amic, me pas que tenia 11 o 12 anys, i tenia la ràdio posada, i va sonar, no sé si Back in Black, la CDC o Highway to Hell, però és un tema de CDC, i vaig dir, tu, què és això, saps? Uau, això m'encanta, perquè que a meu sempre escoltaven com a més òpera, sarsuela, no sé, Antonio Machín, Jorge Negrete, coses d'aquestes, saps?
0: No el mateix.
1: I vaig sentir el tema de CDC i allà va ser quan vaig començar a interessar per rock, vaig començar a escarbar un poc i pues, vaig conèixer tots els grans.
0: I vas començar
1: sobretot
0: a tocar... Digues, perdona.
1: Bon, i vaig començar a CDC i no m'he mogut d'aquella època, bàsicament. Vull dir, vaig quedar en els clàssics dels late 60s i... 70s, i ara començo un poc amb el hard rock, glam rock dels 80s.
3: Maquetes, de Pedro S. Tuomala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Radio Far fa camí cap al seu 7è aniversari. Coneix a les nostres col·laboradores i col·laboradors a través del nostre anecdotari.
2: De petit, devia tenir uns 10-11 anys, un estiu, vaig anar a caure a la ràdio Mec-Mec, la ràdio local de Mercadal. Els amics més grans hi feien programes de ràdio, de cine, n'hi havia un de NBA, en concursos i tot. Jo anava allà i flipava, només a mirar. Els vespres me posava a escoltar la ràdio a través de la cadena de música que me van dur Reis, troc el millor regal que m'han fet mai, i recordo un programa de cinema, justament, fet per en Cristian Rodríguez, en Cristian Gros, que li deien, ja que ell tenia un parell d'anys més que jo i era molt alt, i jo era en Cristian petit. Aquell dia xerrava de La guerra de les galàxies i d'ET, que és la primera pel·lícula que vaig veure en el cinema, en el centre, a Mercadal. Un estiu després vaig viure el desmantellament de la ràdio Mec-Mec, però vaig poder punxar alguns vinils de ma mare, d'en Joe Cocker, de Tina Turner, Supertramp, i és el meu únic vinil que tenia en aquell moment, és molt endins, de Sopa de Cabra. El 2019, quan va sorgir Radio Far, va ser com un somni fer realitat. I només vull donar molt d'anys a Radio Far i un agraïment molt especial en els col·laboradors i col·laboradores i sobretot en els oients, que sense vosaltres no tindria sentit. Gràcies.

0: estació que comença al desembre i acaba al març se sol associar a un temps on moltes coses s'aturen, s'alenteixen, s'adormen. Però en els temps que corren, l'hivern és dels pocs moments on es redueixen renous i pulsions exteriors i on, amb sort, podem trobar espais per equilibrar coses. De fet, hi ha estudis que diuen que el fred estimula la creativitat per motius físics. Sembla que davant d'un entorn que ens pren l'escalfor, el cos reacciona per superar aquest desafiament i ens facilita més capacitat d'enginy.
1: Època de muda. Capítol 40. Hivern mental.
0: Al mateix temps, manco hores de llum i baixes temperatures ens solen induir a la introspecció, al recull interior, i això pot ajudar a trobar moments per a la reflexió una mica més profunda, atès que disminueixen els constants estímuls que solem rebre quan fem una vida més socialitzada.

No podem saber amb gaire encert encara a què dedica el pensament l'esquirol o la rata sarda que reclou el seu niero calent, ni quines cavil·lacions tenen les larves refugiades sota uns centímetres de terra, que no fan compte sortir fins que no hi torni a haver llum i escalfor, ni de què parlen les formigues que han anat recollint menjar i ara van tapant les encletxes que les connecten amb l'exterior. No sabem gran cosa de la fauna en aquest sentit, però és que tampoc sembla que sapiguem aprofitar els grans avenços de la neurobiologia per millorar la mirada dels humans cap al món. Diuen els experts que han hagut de rebaixar els tests de capacitat intel·lectual a l'alumnat perquè darrerament ningú els supera. Una mescla d'efectes nocius de l'exposició permanent a les pantalles per part dels joves, combinat amb una presència preocupant de contaminants que afecten la capacitat cognitiva, ens està fent involucionar. Potser per alguna d'aquestes dues causes, o per les onades de moda social que també tenen el seu efecte, ara ja tenim fins i tot gent que ha gestionat importants responsabilitats públiques, que es declaren contraris a acceptar l'evolució de les espècies i que creuen que el món es va crear en 6 dies i un de descans. Sembla evident que ja ens aniria bé com a societat poder trobar espais per pensar amb una mica de claredat. El segle XXI no ens està sortint de moment massa bé en aquest sentit. Sense anar més enfora, a Balears hem generat una gran capacitat de traure turisme. Però a mesura que augmenta el nombre de turistes, baixa la nostra renda per càpita comparada. Fa 14 anys que vam construir una dessaladora a Ciutadella i és el municipi que té l'aqüífer en més mal estat. Hi ha un episodi amb 200 de morts i estem fent lleis per no tenir pegues i seguir construint zones inundables. Tenim les platges saturades i decidim ampliar els aparcaments. L'illa vessa de gent i el Consell aprova el pressupost més gran de la història per promoció turística. No sabem el camí i, en tost d'una brúixola, ens comprem unes sabates noves. Les pluges no han arribat quan s'esperaven aquesta tardor. Haurà estat un any magre en esclata-sangs. A veure si el manco o el fred ens provoca una activació de neurones i podem trobar la inspiració extraviada.

Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Chuck Pons.

so de sirenes negra ni tot el carrer s'aixeca. Van en el túnel amagats com una cama seca, tantes hores mortes explicant rondades batalletes i entre xerrameca llegia amb una espalmeta. Aquests llibres que es prohibirien eren d'escola, on va aprendre a llegir amb altres fiets i fiedes. Valors companys de classe els hi van passar la mola i gràcies a aquell mestre Durant, pau i resistència. Vindrien anys grisos i d'esborrar consciències, exàmens d'una resposta, una llengua, una Espanya, fora ciència i sa paciència. Aquí sa història l'escriu només qui guanya, però infinit respecte a aquella mestra amb poques eines que va tornar a mostrar

derrota. S'ha perdut sobirania del poble, una esquerra dividida, fracturada, una terra amb poques ganes de revolta, una dreta forta,

tot el so se'n vagi a la merda. No hi quedin boscos, pantans o platges verges, quan llibertat sigui lliure competència. Ja serà massa tard per sa desobediència, si en realitat són de sa mateixa trinxer.

una gran derrota. S'ha perdut sobirania d'espoble, una esquerra dividida, fracturada, una terra amb poques ganes de revolta.

Són mil gràcies aquell dia que tu, a Menorca, vas decidir viatjar. Encara record quan te vaig veure. La teua mirada me va deixar ben aturat. I saps què? Que començava a sentir coses. Crec que estava ben enamorat. I per això et voldria dir...

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de la

0: la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.
1: D'aquesta màquina infernal, anem a tota velocitat, ben vestit.
0: Emblanquinar ha estat tradicionalment una feina femenina associada a les feines domèstiques de la llar, tant al camp com al poble. Aquesta era una tasca més que les dones havien de fer a casa seva, de la mateixa manera que també era una feina femenina anar a comprar i vendre la calç.
2: Si fer calç era feina d'homes, emprar la calç per fer morters i revestiments era feina d'homes, la feina d'encalar era una feina femenina. Una més de les feines domèstiques que tenien assignades les dones, pel manteniment i la bona cura de les cases. És a dir, les dones havien de fregar, garnar, cuinar, donar de menjar als animals, bé, feien un munt de feina, fer spa, fent la roba manualment i també encalar les cases. I si no hi arribaven, s'enfilaven dalt una escala o amb un palo. Era una feina pròpiament femenina. Per això que en aquell temps, en temps antic, les dones més humils s'allogaven altres dones, altres cases, per anar a encalar. I així se traien un sobresou que pues, ajudava l'economia familiar. I que era una feina de dones.
0: A continuació, escoltem els testimonis de Cisc Enric, filla de pagesos, Maria Cardona, filla d'emblanquinadora, i Bep Taverner, emblanquinador d'ofici.
3: I en aquell temps, els homes, nada de les feines de casa no en fan ni una.
4: I ma mare anava a fer feina d'emblancar mig poble de Ferreries i mig terme de llocs, també. N'hi havia dues o tres de Ferreries, però ma mare era llesta i n'hi havia aquí. Bueno, era molt dimoni. Ma mare tota sola, sí, no, tothom es donava el seu aire, sí.
3: Jo no sé, en els pobles supos que hi havia emblanquinadores. Emblanquinadores, no emblanquinadors.
0: La calcinera, el podcast de la història oral de la calça a Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

tothom de xerren, que ho tinguis clar. No creguis que ets diferent ni especial. No lliuraràs del sastre que t'alça en el mateix moment que dius adeu i gires el cap. La llengua esmolada fa tant de mal, sigui en el boca a boca o a les xarxes socials. Sense cap mirament, culpable és l'innocent i la mentida inventada es torna en veritat.

0: elegit dels déus quan esperes apurat a no partir el primer del grup i la reunió i així atacar millor per darrere tothom. Aquesta és la història, tothom la coneix, la critica i la pratica, tothom la pateix. Escolta el xerbet com crida, com obre ferides que no es tancaran ni s'oblidaran mai més. De tu també xerren els amics, els enemics i tota sa gent. Xerbet. Xerbet.
1: No és crit penja transatlant.
2: De que hi ha altres
1: xerbet. Si ho entén, no ho sabia.
2: Sa dona només rata amb
1: sentides. Sa dona només rata amb sentides.
2: Si ho entén, no ho sabia.
1: De que hi ha altres punyeters.
2: No és crit penja
0: transatlant. Xerbet. Xerbet.

0: Mira Llentrisca.
1: Bar Infanta, del fotògraf Lluís Real, s'introdueix a l'interior de la vida del mític bar maonès, lloc de resistència contra la gentrificació, per recordar-nos la importància del fet col·lectiu, que l'apropament a les persones és una de les coses més vitals que tenim a l'abast i que compartir ens atansa a viure amb més riquesa i bellesa.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Escac i mat, l'entrevista a l'Alfil.
1: Bones tardes, seguim la segona part del segon capítol d'aquesta sèrie de podcast que fem sobre escacs. I avui tenim dos convidats molt especials. Segur que la gent que desmunta els escacs els coneix, la gent que no segueix tant, a vegada no, però bueno, són en Joan Villalonga, de Ciutadella, i en Juanjo Carretero, del Castell. Me sembla que són quasi de la mateixa quinta, de l'any 40...
2: Jo soc del 39.
1: Del 39.
3: Del 39.
1: En Juanjo diu que és del 39, o sigui que va néixer fa 85 o 86 anys, no?
3: Tu, Joan, com que en tens ara? Tens del 40, és tu.
2: 38.
3: El 38 també.
2: Final
3: del 38.
2: Sí.
1: I els han duit, sobretot, o sigui, primer perquè van ser a la seva època, en els finals dels 60 i durant els anys 70, dos jugadors d'escacs de molt nivell, del millor de Menorca, inclús de Balears, i després també perquè, ja com ja escoltareu, tenen el cap molt clar i se'n recorden de moltes coses i moltes coses que esperem que mos continuï avui.
3: Bueno, en Juanjo encara jugues tu, eh? Que encara dones sí, guerra sí. Qual el lot d'aquests petitots, eh?
2: Sí, sí, sí. Sé el que és perdre'm el lot de 14 anys i ho tenc assimilat.
4: L'Alfil, el nou programa d'escacs presentat per Josep Lluís Martí i Damià Coll. Ja disponible a Ràdio Fat.

Seguidament escoltarem un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

0: Llegeix Llentrisca.
1: Tot està escrit reuneix algunes de les lletres musicals més icòniques i d'altres que encara no s'han musicat del ciutadellenc Llorenç Marquès, conegut com León Manso. Un poemari que reivindica l'excepcionalitat d'una escriptura única que combina imprevisibilitat de tocs surrealistes, quotidianitat i humor.

0: Tu quan arribes a casa i seus en el sofà, mires pel·lícules o intentes desconnectar?
1: No, no miro cap pel·lícula, perquè miro moltes pel·lícules. I és una cosa que trobo faltada quan no era directora artística de Tots Barcelona. Però realment ara me passa vida mirant pel·lícules. Mirant 1.000 pel·lícules cada any.
0: Uau. És una mitja de 3 per dia o alguna cosa així.
2: He perdut el compte.
1: Depèn, sí. No, però hi ha dies que no puc mirar pel·lícules, perquè implica altres feines, implica també viatjar, o sigui, tens reunions, tens altres tasques a fer. Però bueno, no estic tota sola visionant, som un grup, un comitè de selecció, que som 7 persones. Però sí que és cert que, clar, quan t'has de visionar tant, després vols netejar la mirada, perquè si no estàs com contaminat, no?
0: Llegir, no? O fer alguna altra cosa.
2: Et volíem preguntar també si et conviden a anar a molts festivals de cine i què és el que més t'agrada dels festivals com a esdeveniment, si és el mirar les pel·lícules que es projecten o quins són els altres elements que té un festival que t'agraden també.
1: Jo vaig a molts festivals. De fet, la setmana passada estava a Majordox, fa 2 setmanes estava a Suècia, Nordis Panorama... fa 3 estava, no un festival, sinó un laboratori de projectes que era a Navarra, Doclab. D'aquí 2 setmanes me'n vaig a Eslovàquia, un altre festival. Després me'n vaig a Amsterdam, a IFA, novembre. Després me'n vaig a Roma. Tot així, tot el temps. I no acostuma a mirar pel·lícules als festivals. Perquè quan viatges tens un altre tipus de feina, que és fer connexions, fer reunions amb agents de vendes, que són aquestes empreses que es dediquen a comprar i vendre pel·lícules, i que d'alguna manera pues, cada agent de venda té com el seu paquet, té també la seva personalitat. Com més coneixes aquestes empreses, elles mateixes ja te

0: també són estrenes mundials. Sí, però altres festivals, pues, no sé, a Nordisk Panorama, que vaig estar 3 setmanes, o a Major Docs, que vaig estar la setmana passada, quasi tota la programació jo ja l'havia vist.
1: Clar, clar, clar.
0: Clar. O l'havia vista a la meva oficina, o l'havia vista a Berlinale o a IFA l'any passat. Clar.
1: Són pocs els festivals que hi ha estrenes que tu no hagis tingut accés abans, segurament.
0: Són aquests festivals de classe A, que, tenen estrenes mundials, que se'n diu, que és la primera vegada que es projecten un festival.
2: Gris Mig, el podcast del Menorca Dogfest, amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Primer de tot, Natxa, te volíem demanar com va néixer aquest projecte que mos presentes i quina va ser l'experiència a la residència F16.
1: I de partir d'aquesta residència F16 que comentes a la casa d'artistes, a de Vores Mercadal, i és una residència, bé, em van convidar una mica suggerint dues condicions. Per una banda, fer algun projecte relacionat amb Menorca, així de forma oberta, no? Però que tingués algun vincle amb sa illa, i després per l'altra, l'altra com a suggerència, recomanació, era fer algun tipus de feina d'investigació amb l'arxiu d'imatge i so de Menorca, que és a Maó. I bé, a partir d'aquí vaig començar a investigar i a fer una mica de recerca. Vaig estar aquest estiu, aquest juliol i agost, anava i tornava, i bé, vaig estar investigant per una banda a l'arxiu i per l'altra banda fent voltes per Silla en cotxe mentre tothom estava a la platja. Jo me dedicava a anar a fotografiar pedres i jaciments arqueològics i fent vídeos per camins a ple sol.
2: Volia preguntar, Natxa, quin és el principal repte al que t'has enfrontat per dur a terme la investigació?
1: El principal repte seria, potser, concentrar la informació. És a dir, jo tinc tendència, potser és per una cosa personal, potser per la temàtica, a cercar molta informació, cercar diferents bandes. Llavors, per jo, segurament, el repte seria com a concentrar-ho en un format expositiu. Això, sí. I centrar, perquè de sobte quan hi ha com la síndrome de l'arxiu, no? Que això està una mica amb arxius de text, però també fotogràfics, cinematogràfics, que et pots entrar a un arxiu. Interessant.
0: Això és el guai també dels documentals, que al final reculls unes experiències de persones que al final nosaltres també deixarem d'estar en algun moment i té aquesta capacitat que després es pot revisitar, com tu vas fer en el cas d'anar a Margaret Murray. Us pots explicar un poc més sobre aquesta figura, què és el que tant te va captivar?
1: A l'hora d'això, de fer una mica de recerca de quin tema volia tractar, vaig trobar amb la història d'aquesta dona, que m'apareix una història per fer, per una vida per fer un parell de documentals. Sincerament, pot ser una altra edició de Menorca Dog Fest, n'hi haurà algun. És una dona que va viure 100 anys, a més, va néixer, bé, era britànica, va néixer a l'Índia colonial, quan la Índia era britànica, i era egiptòloga. Bé, un moment històric que les dones no tenien, no era tan fàcil estudiar, etc. No? I ser professora d'universitat i tot això. Era arqueòloga, era egiptòloga, i l'any 32, bé, va ser la primera dona que va fer una excavació arqueològica científica a Menorca. Va ser un encàrrec de la Universitat de Cambridge i ella se va plantar aquí amb dues dones més i devia tenir uns 70 anys quan va venir. L'any 32 va venir tres vegades i van publicar tres llibres, tot i que s'havien fet excavacions abans i també després, però ella va ser la primera, diguem, la pionera en aquest sentit. Ostres. De fer una excavació arqueològica. I a més, amb una certa edat, amb les investigacions que havia fet, bé, va estar excavant a Palestina, Egipte, Malta... Wow. Sí, té una dona com molt de principi de segle XX, d'un pot de pel·lícula.

Gris Mig, el podcast del Menorca Dogfest, amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

En terra he escrit el teu nom, per veure si m'escriuries. Es vent s'han aduit els mots, i cap carta no m'arriba.

no perdonava aquell sentiment. Va pensar prendre les sabates del vell matí, que ja estava dins la caixa. Els morts es quedaven tota la nit dins l'església i es va amagar dins la trona.

0: si ben rics.
1: Però es ve i Tirurillo encara volia cobrar aquell sentiment.
2: Un sentiment me falta, donem un sentiment.
1: I els lladres, que havien tornat enrere per veure si arreplegarien el que havien deixat, pensaren, sí que són moltes ses ànimes difuntes, fins i tot n'hi ha que s'han quedat sense res. I per

0: es van fer rics.
1: Ràdio Far. Tota sa música de Menorca en el 102.4 i a radiofarmenorca.com.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Fars.

Bastants segles més tard van arribar els reis d'Occident. Us van dur sa religió i un déu omnipotent. Volien convertir els menorquins en espanyols.

A continuació, escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Bord Records.

0: Seguiu fent,
1: sí, sí, sí.
0: Això són els començaments...
1: Seguiu fent, sí, sí, sí, seguiu fent carrera amb Morecambe. Bueno, fes, clar, no, any, van canviant de, els músics...
0: Clar, després tu saps que després va entrar, es bateria, va entrar en Toni Moll, que
1: correcte,
0: ja... El Salsit,
1: també,
0: ja,
1: sí, sí, sí.
0: I en Toni Jordi Ferrieran, que tocava guitarra.
1: Toni Jordi, que no sé
0: no,
1: qui
0: que
1: és.
0: Que
1: no sé qui
0: va,
1: és.
0: Però... Que van durar, en Toni Jordi va durar no molts anys, però un quants d'anys,
1: sí,
0: que havien entrat pels dos ciutadallancs. I després se'n va en Toni... Se'n va en Toni... En Dobles també va tocar un poc en Noltros.
1: En Dobles també, sí,
0: també
1: sí,
0: va
1: sí.
0: Tocar en Miquel Plana.
1: En Miquel Plana també, sí, sí, sí. Sí,
0: poc
1: sí.
0: Temps, però ha tocat en Noltros. En Xe va tocar quan en Toni Moll va anar a Semili.
1: Ok. Sí, okay. Sí, sí, no, s'hi ha passat bastant de gent.
0: I ha passat... ha tocat en de so, aquest masquí, el guitarrista que tan bo que li va passar de Ciutadella, que va...
1: En Loren.
0: A Loren.
1: Loren,
0: bona.
1: Sí, Loren, sí, sí.
0: En Loren i en...
1: Ja és més...
0: A més cap aquí. Sí. Perquè en Loren i en Popi,
1: sí,
0: van venir després de Nadébora Carter i Sol Museu.
1: Nadébora Carter... Hòstia, ara m'has desbloquejat un record. No me'n recordava d'aquesta tia. Sí, sí, sí, que la volia cantar.
0: Bueno, també com la van conèixer, també és...
1: Hòstia,
0: clar, el grup va passant sí. Etapes, no?
1: Sí, sí, sí, sí. Bueno, ja m'ho contava després de la carta. Jo vull que m'enxerris, ja entrant en els 80, de ses gravacions, que teníem un parell de... que m'has duit un parell de cassets, que la formació és diferent i el concepte també potser és una mica distint.
0: Clar, perquè el concepte nostre operat una mica quan en Toni Moll
1: sí.
0: Us diu que es retira.
1: Okay.
0: Que tocava la bateria.
1: Vale.
2: Maquetes, amb Pedro S. Tuomala. Un podcast de cassets, vinils i actualitat musical menorquina. Entra a radiofarmenorca.com i escolta totes les entrevistes.

0: Amics, amigues, molt benvinguts en aquest tercer i darrer programa de Sagramola per seguir fent el recorregut per les publicacions de l'any 2025. Acabarem aquest recorregut amb en Ramon Saura, amb en Xanti Gordi i el Jazz Duit, amb en Tomala, amb Esberlat, Xavi i Llanes, tot un luxe i tot un plaer compartir aquestes edicions amb tots vosaltres. The long and winding road
1: that leads Sagramola, on en Bep Cardona ens segueix descobrint tota sa música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

vole. No escolta els cris de no ni veig les portes. Les hores són insignificants mentre tu em plores. Som com dos nens petits amb

Marineres, mariners, seguim aquesta travessa per la mà de contes. I arribats en aquest punt, em sento amb prou confiança com per ser sincera amb vosaltres. Aquesta setmana, navegar m'ha costat molt. El món està convuls i les notícies de ports veïns són tristes, dures. Són notícies que fan reflexionar, qüestionar-nos com a humanitat i fins i tot plorar. Ara mateix hi ha masses fronts mundials oberts. Colòmbia, Palestina, Ceuta, són els que més ressonen dintre meu, potser pels vincles, per la proximitat i pels meus ideals. Però us puc ben assegurar que són molts més. La realitat és que el món està agitat. I tot això emmarcat en aquesta pandèmia que sembla que li està costant marxar més del que a molts ens agradaria. I enmig de tot això és quan jo me demano, i ara quin conte comparteixo? Duc tota la setmana pensant i donant-hi voltes i la veritat és que no trobava una resposta clara. I al final he decidit confiar en allò que diuen de que els contes et troben, que apareixen en els moments oportuns i que a vegades, per molt que el trobis en un moment concret, potser no és fins més endavant que decideixes incorporar-lo en el teu repertori. És curiós, els contes són com les persones. Potser durs anys creuant-te pel carrer amb la mateixa persona. Només et saludes o a vegades ni això. Fins que arriba un dia qualsevol on succeeix qualque coseta, per petita que sigui, i de sobte comenceu a xerrar. I des d'aquell moment us torneu vitals en la vida de l'altre. I amb les històries passa un poc el mateix, també tenen aquesta essència. I justament va ser una d'aquestes persones que va arribar a la meva vida per casualitat, però que ara és essencial i s'ha convertit en una amiga d'aquelles que jo sé que són per tota la vida, qui enmig de tots els meus qüestionaments, de tot el meu enuig pel que estava passant, la meva indecisió per saber què llegia, em va suggerir que com és que no compartia amb vosaltres un conte que fes referència a tot això que estava succeint. I aleshores vaig recordar un que havia escrit feia molt de temps i que no havia compartit. Aquells que escriviu potser coincidiu amb jo, que a vegades compartir els escrits propis costa molt. Doncs sempre els veiem plens d'imperfeccions, venen les inseguretats i en part és com mostrar una part més vulnerable de nosaltres. I a més, en aquesta mà de contes fins ara no havia compartit cap conte propi. Però mirant el meu entorn i veient tot el que està succeint, he observat la valentia d'aquells que cada dia surten a lluitar pels seus drets, d'aquells que tenen la força i el coratge de deixar enrere la seva terra cercant oportunitats. He vist valentes que abracen aquells a qui la humanitat ha fallat per complet. I enmig de tot això, he sentit que era el moment de compartir aquest conte.

Sempre us he expressat que els contes són aquell refugi, aquell espai màgic on trobar-nos. Som paraula ancestral, actual, paraula amiga. I en moments d'injustícia, de dolor, també són sa paraula que alça sa veu i que abraça el cor en un moment en què aquest fa figa. Mariners, marineres, ja em perdonareu si aquestes paraules van carregades de sentiment. Obriu el cor, ses orees i l'ànima, que el conte ja és aquí.

0: Ells es van trobar per casualitat. Què és com es solen trobar els grans amors? Quasi sempre per casualitat. Na Fàtima venia de l'altra banda del Mediterrani, d'un petit poble perdut per l'Atlas africà. Era una dona d'ulls grans i cabells negres. Era la major de 5 germans. I farta ja de veure'ls i la gana en els ulls, un dia va decidir abandonar el seu poble, deixant enrere aquella olor a terra seca i olivera, per trobar en les foscors de la ciutat formes d'aconseguir doblers per enviar a casa seva. Alà va estar de part seva, o això creia ella, doncs havia aconseguit arribar al sud d'Espanya 3 anys enrere sota l'etiqueta d'il·legal, però havia aconseguit trobar una feina que, encara que no li agradés i on ella sabia que l'explotaven, li permetia enviar doblers a casa seva. I això la feia somriure. Això i la mà. Na Fàtima era una enamorada de la mà, tot i que no sabia nedar. I viure en aquell poblet de costa ubicat al sud d'Espanya la mantenia viva. Cada dia, en sortir de sa feina, recorria el passeig marítim i, arribant al final, es llevava ses sabates, caminava per la sorra i contemplava la bellesa dels blaus mediterranis. I allà, asseguda a la vorera de la mà, escrivia sempre una carta a la família. I quan acabava, escrivia sobre l'amor. I quan ho feia era com si la resta del món desaparegués per complet. Potser per això, aquell capvespre de juny, na Fàtima no es va adonar que darrere seu hi havia un home que feia molta estona que l'observava. En Miquel era alt, prim, elegant, sempre vestit amb camisa. Era un home observador, pacient, detallista i de cor noble. Feia feina a l'única llibreria d'aquell poblet. Qui cercava un llibre sempre li demanava referències a ell. En Miquel semblava haver-se llegit tots els llibres del món. Sobretot des que na Catalina, el seu gran amor, havia mort un any enrere. Des de llavors només parava atenció als llibres i als seus clients. Menys aquell capvespre, que es va quedar enlluernat amb aquella dona que semblava extreta de les mil i una nit. Va respirar i amb valentonança es va atracar a ella. Em permet? Per suposat. Ell es va sorprendre i va pensar: ostres, això només passa en les històries que t'expliquen altres. I ara què dic? Què està escrivint? Va dir nerviós. Ella, però, no va contestar i va mirar a l'horitzó sospirant, com qui ha perdut alguna cosa entre ses ones. En Miquel, incòmode i pensant que no l'havia encertat amb aquella dona, va decidir tocar el dos ràpidament, però abans va dir: doncs que tingui molt bon dia, senyoreta. Na Fàtima, però, es va girar ràpid i va estirar el braç amb un gest per aturar-lo, i durant un segon els seus dits es van rossar. Doncs sí, la veritat és que fa un dia molt guapo, i va somriure. I aquell va ser l'inici d'una llarga conversa que es va anar repetint cada dia. Allà, en el final d'aquell passeig marítim, davant de la mà, on ell li xerrava de llibres, de personatges descoberts en novel·les que ningú llegia, d'històries d'amor inesperades, de països només escrits en paper. Na Fàtima escoltava en Miquel com qui escolta un conte a la ràdio. I llavors, un dia, ella la va convidar al cine del poble i justament feien aquella pel·lícula italiana, sabeu, aquesta de La vida és bella? I ell, no sabem si per impressionar l'E o què, però cada vegada que sortia esfiat, plorava. I ella li agafava de sa mà ben fort. I en Miquel i na Fàtima van compartir molts capvespres de platja, donant a conèixer totes les seves llums i amagant totes ses foscors. Però també va haver-hi concerts, gelats, cafès compartits i qualque restaurant elegant. I a poc va ser inevitable enamorar-se. Una tarda d'octubre, mentre en Miquel s'estava vestint per trobar-se amb na Fàtima, va sonar el telèfon. Va despenjar i de l'altre costat va sentir la veu d'ella. Crec que hauré de partir durant un temps. I jo just t'anava a dir ben al contrari, que et quedessis amb mi per tota la vida, va dir rient en Miquel. T'escriuré cartes cada 15 dies i pensaré en tu. I quan pugui, Miquel, et prometo que tornaré. en Miquel, que no entenia molt bé què estava passant, però que havia après a acceptar les coses així com venen donades, va afegir: «Vale, però, Fàtima, ei, que si no te'n vas, millor». Però ella va marxar. I el que vosaltres no sabeu, i molt menys en Miquel, és que na Fàtima no va partir per voluntat pròpia. Que ella, en aquella telefonada, en comptes d'acomiadar-se, li hagués agradat explicar-li al seu estimat que un policia alt, corpulent, de bigot i ulleres fosques l'havia arrestada per les seves aparences, dient-li que amb aquell mocador al cap i aquella cara era sospitosa de terrorisme i que si no volia problemes que li mostrés els papers. I que en veure que la seva situació en el país no era legal, se la van dur a un calabós on va estar detinguda 24 hores incomunicada, que finalment d'allà va passar a un centre d'internament per a estrangers. O millor dit, una presó per a estrangers pobres, perquè ja sabem que els rics mai molesten. I que allà va estar 7 dies sense comunicació, en condicions inhumanes, sense dret a explicacions, a recollir les seves pertinences i només amb una telefonada possible, aquella que va fent en Miquel. I que al 7è dia la van cridar amb 5 dones més, la van esposar i la van pujar a un avió que la va dur de tornada al país del qual havia partit feia 4 anys. Na Fàtima, però, no va trobar ses paraules per explicar-li tot això a en Miquel. I ell mai ho va saber. I na Fàtima va tornar en aquell poblet oblidat per l'humanitat que feia olor a terra seca i olivera, des d'on va començar a escriure cartes plenes d'amor que viatjarien per tot el Mediterrani i arribarien en aquell poblet del sud d'Espanya on un impacient Miquel comptava els dies per tenir notícies. Estimat Miquel, com estàs? Com està la mà? Espero que mantinguis l'acostum de llegir en aquell trosset de platja on tant ens vam abraçar i que l'espera no es faci eterna. Açò també és amor, sa paciència, s'espera. I ja sé el que em diràs, que l'amor no té forma, que es col·loca a qualsevol banda dintre nostra i cerca el seu espai sense demanar permís, sense que importi res. L'amor, estimat meu, t'agafa de ses mans tan l'aire i et deixa caure sense paracaigudes. I nosaltres hem d'aprendre a disfrutar d'aquest vertigen, de sa caiguda i, per què no, de ses vistes. T'abraço, Miquel. Sempre teva, Fàtima. En Miquel va plorar amb s'ànima, sense saber si era d'alegria o de tristesa, i va descobrir-se perdudament enamorat d'aquella dona d'ulls grans. I a partir d'aquell moment, ses cartes que rebia es van convertir en el tresor millor guardat i s'anaven acumulant a la tauleta de nit primer i després en pilonets que acomodava per l'habitació. Els dies passaven en forma de quinzena i les cartes s'acumulaven. La vida d'en Miquel consistia en esperar, perquè cap carta duia remitent per contestar. I ell anhelava el dia on rebés aquella carta que digués: «Estimat, ja torno». Malgrat aquella distància incompresa, però, ell es sentia animorat, feliç. Cada paraula era calma, desig, amor. I tothom en el poble n'era conscient. Tots havien seguit aquella història d'amor de ben a prop. I darrerament, aquells que havien anat a comprar llibres sortien amb novel·les d'amor, contes de personatges animorats, històries que acabaven menjant perdius i ben feliços. I en Miquel, quan acaba sa llibreria, corria fins a aquell trosset de platja on va conèixer na Fàtima, a seure i llegir i rellegir aquelles cartes, mentre li cridaven el Mediterrani que es sentia enamorat. I les quinzenes corrien i les cartes s'acumulaven, i el temps passava, i potser va ser un any o tres o set. El cas és que un dia d'hivern en Miquel va obrir sa bústia i no va trobar res. Va esperar 2, 3, 4 dies i una altra quinzena. I davant d'aquella bústia buida va sentir com l'ànima se li anava esmiculant. Es va obsessionar amb aquelles cartes que rellegia i rellegia. I el que no sabeu, i en Miquel tampoc, és que na Fàtima no havia deixat d'escriure. Un dia va despertar amb la certesa que la mort arriba qualsevol dia, farta de la misèria que l'havia tocat per néixer on va néixer, farta de la gana en els ulls dels seus germans, de la falta de doblers i oportunitats, de patir per amor, farta que les lleis siguin injustes i siguin més importants que els humans. Va abraçar la seva família i amb el coratge de qui deixa que seva, va partir. Una altra vegada. I allà es trobava na Fàtima amb els peus mullats, a punt de pujar-se en aquella patera on semblava impossible que poguessin quebre tots els que estaven. Van sortir a la nit. Ningú xerrava. Es podia sentir la por, el fred, les onades rompien contra l'embarcació. Diuen que quan un es troba enmig de la mà, tot va més lent. Els minuts, les onades, els pensaments, apareix la mort. El vent bufava amb força i l'embarcació lluitava per mantenir el rumb. Na Fàtima, però, mantenia el seu pensament en els ulls d'en Miquel i la cara de sorpresa que faria en veure-la. De sobte, va recordar que no havia enviat sa darrera carta, que la tenia a la motxilla. Va agafar l'ela, va guardar en un llibre que va protegir amb un plàstic perquè no es banyés i, tancant la motxilla, es va abraçar ella com va poder. Els pensaments es van veure interromputs amb el canvi de vent repentí, que va provocar que les onades embastissin amb més força l'embarcació. Va ser ràpid i senzill. Una onada mal encarada i el poc coneixement de qui manava aquella embarcació va fer que la patera volqués enmig de la foscor marina amb les llums de la costa espanyola dibuixades no tan enfora. 20 minuts van tardar els dispositius d'emergència i rescat en arribar, avisats per uns pescadors que ho havien vist tot. 23 minuts va tardar na Luna, una treballadora de l'equip de rescat, en treure na Fàtima de la mà, quasi sense signes vitals i aferrada a la seva motxilla. 27 minuts va ser el temps que va tardar na Fàtima en morir en la coberta d'aquell vaixell, sota les estrelles i un poc més a prop del seu estimat. Na Luna va revisar les pertinences de na Fàtima, cercant un nom, una vida, humanitzant aquell cos que probablement no seria cercat. Na Luna, que havia vist morir més persones de les que havia pogut rescatar en aquell mar mediterrani, va trobar un llibre protegit i de la cantonada sortia una carta, sense remitent però amb una direcció, i va pensar que qualcú l'estaria esperant i va decidir enviar-la. Era un dimarts de primavera i el carter estava ordenant ses cartes per poder començar la seva ruta i en veure aquella carta dirigida al llibreter Miquel i sense remitent, va córrer per tot aquell passeig marítim amb la certesa que el trobaria en aquell trosset de platja. Ansiós, va tocar l'ombro d'aquell home i li va estendre sa carta. En Miquel va obrir els ulls i per un moment va sentir com si el cor s'aturés. Va abraçar el carter d'alegria i va agafar la carta. La va olorar, observar, volent gaudir d'aquell moment. Va enterrar els dits del peu sota l'arena de la platja i la va obrir. Somrigué com quan llegeixes el final de la millor novel·la. Va respirar profund i es va endur aquella carta al pit mentre el somriure li sortia de ben endins i repetia les paraules escrites en aquella carta. Una carta que deia: "Estimat Miquel, ja torno. Prest estarem tu." Dedicat a totes aquelles persones que es van deixar la vida al Mediterrani buscant una oportunitat.
1: Diu que ha anat fent el seu aire.

0: està content, que tot va bé. Diu que està content, que tot va bé.
1: Hi ha com unes coordenades

Esfar Cultural i Casa d'Artistes presenten el programa de les 6ena Jornades de Performance. El dijous 28 de maig comencem amb la performance d'Irene Pasqual, a les 7 del capvespre a Casa d'Artistes. El plat fort serà el dissabte 30 de maig al Teatre de Fornells, on l'artista Laia Struc impartirà un laboratori de veu dirigit a tothom que tingui interès en l'art d'acció. I finalment, el divendres 5 de juny a Casa d'Artistes, es presentaran les accions d'Òscar Bueno i La Perrerie. Totes les activitats són gratuïtes, però cal inscripció prèvia, fins a omplir aforament. Trobaràs tota la informació al web esfarcultural.net.

Radio Far. La ràdio cultural de Menorca. Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Avui tenim amb nosaltres una Núria Capó, sociòloga i pagesa de la finca de Sort de Baix, a Ciutadella, a qui volen conèixer i conversar d'aquestes i altres coses. Bones, Núria.
1: Hola, bones tardes.
0: Benvinguda a les Mesurades.
1: Gràcies.
0: Què és per tu la terra?
1: Queda cursi, tal vegada amb els temps que corren, dir el que sent per jo que és la terra, però la terra per jo és la mare. Mare terra que mos sosté i que mos alimenta i mos nodreix. I d'aquí tal vegada nosaltres, fills, humans, no únics ni exclusius, no som els únics fills d'aquesta terra, d'aquesta mare, el que de és una mica, mos hem passat de sa retxa i tal vegada és hora de tornar. Tornar cap a mirar la terra, tornar cap a cuidar la terra i deixar de fer aquests adolescents esbojarrats que tal vegada han fet durant els darrers temps, pensant que la terra era un espai d'explotació i no un espai de relació, on la relació de ser recíproca i on ella mos dona perquè nosaltres li donam. I és com... I quan tu dones, tu reps...
2: Ses Mesurades, amb Carlos Mayans. Un podcast que reivindica la terra i la pagesia de Menorca. Escolta el programa sencer al web radiofarmenorca.com

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Res, m'agradaria començar aquesta entrevista per donar a conèixer en termes més generals la vostra pràctica artística i la pregunta és com la descriuríeu.
1: Bueno, creo que siempre partimos de la idea que podemos hacer grietas en la realidad y eso parte de la práctica que hacemos o del, más que práctica, la vida, ¿verdad? Porque no separamos vida y arte.
2: I llavors estem com arrelades dins del que denominem la poètica filosòfica de l'amor subversiu i les cures extremes, dins de la nostra pràctica artística, dins de la nostra vida en general, perquè poques vegades o mai pues això no se separa una cosa de l'altra.
0: Què és per vosaltres amor subversiu i cures extremes?
2: Doncs la humilitat.
1: La escucha, la respiración contigo, con la otra, con todo.
2: El compartir.
1: La comunidad.
2: La sinceritat, la tendresa.
1: I la revolució.
2: I la radicalitat en tot moment.
0: Residents ens descobreix els artistes que han passat per un procés de creació a la Casa d'Artistes. Escolta l'entrevista a radiofarmenorca.com.

0: Bon dia a tothom i benvinguts una edició més ja en aquest sisè capítol a Relats, el nostre programa de referència i especial en què analitzam diferents cançons del món de la música d'arrel a Menorca. A vegades fem alguna incursió fora, però essencialment escoltam amb escolta, amb estima, amb coneixement totes aquelles cançons que mos fan, que ens identifiquen i que tant mos agraden. Com bé sabeu, cada capítol el faim acompanyat d'alguna persona que té alguna cosa a dir i sempre depenent del tema que tractam. I avui seguim, després del nostre anterior capítol que vam fer amb Nanna Ferrer, repassant trajectòries interessantíssimes d'artistes que veuen de la música d'arrel per conformar el seu propi univers. Avui mos trobam amb una peça que a Menorca és angular quan parlam del tractament de la música d'arrel i de com us hi atracam. Tenim amb nosaltres Nanabel Villalonga.
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Bé, com dèiem, si altres vegades hem optat per un fil més temàtic, des de l'anterior capítol mos hem endinsat dins veus específiques, que des de l'experiència han begut i s'han deixat influir de ple per la música d'arrel, per la seva pròpia creativitat artística. Anabel, què t'aporta la música d'arrel i com ho connectes amb la teva pròpia creació?
1: La música d'arrel a jo m'ho porta tot perquè és on m'he criat. Jo vaig néixer dins una família, igual que tu.
0: Avui explicarem als oients que pot semblar un poc de trampa. Potser ho és, eh? Però avui compartim llinatge i més cosa, i sang, amb la convidada, Anabel Villalonga i en Joan, que són jo, som germans. I vam compartir moltes coses, també és món aquest de l'amor cap a la música folk, i d'aquí neix també aquest Exacte. Capítol especial.
1: Sí, clar, mos ve un poc d'allà mateix, perquè com ja heu sentit, en Joan és un erudit de la música folk. Nosaltres mos criam dins una família on sempre s'ha cantat, on sempre hem sentit aquestes cançons, on sempre s'han fet vegues, on sempre, de fet, tots dos, mon pare, tant el papà com la mamà, formaven part del grup folklòric de Mo i també de moltes altres històries.
0: I anaves a tocar amb ells.
1: Jo anava a tocar amb ells, sí, tot l'estiu, amb el rebost quan era petita, que després van fer aquest grup. I clar, per això és inevitable que tota la música que faig, que després he estudiat molts de tipus de música, que tota la música que creï begui d'aquesta música tradicional, perquè ets aquí, sempre he fet i he begut. O sigui, no m'imagino la música sense tot això, perquè és el que he mamat de petita. I clar, tot i que sí que hagi estudiat guitarra clàssica, guitarra moderna, he estudiat direcció de gospel, he fet moltes altres històries, sí que tot sempre me veu d'allà mateix, que és el que he mamat.
0: Molt bé. I aquí també tenim un punt de connexió en comú, tal com dèiem, més enllà de sa sang, i també en l'anterior entrevista, quan xerràvem amb Nanna Ferrer, que és també un altre peça angular dins el món de sa música folk a Menorca, que és Subaida.
1: Sí, Subaida dins es... Sí, és una, com dius, una peça angular dins es... dins la darrera dècada, no? Bueno, dècada no. Ja no, eh? Ja no.
0: No.
1: Volia dir, clar, és que mos agafa ja finals de segle, principis dels 21.
0: Subaida va néixer el 98.
1: 98, sí, sí. Mos agafa dins el canvi de segle i és un grup de joves, que ara ja no ho som tant, però en aquell moment érem molt joves quan van començar, que li donam una volta a la música tradicional i ho exportam cap a fora, que jo crec que aquest va ser el punt més important perquè evidentment ja hi havia molta gent que havia treballat la música menorquina, però nosaltres tenim l'oportunitat, per l'època que agafam i per la joventut que tenim i les ganes, de poder exportar aquesta música menorquina fora. De fet, vam ser a moltes bandes, no? Vam estar a Mallorca, Eivissa, Formentera, evidentment, Catalunya 50.000 vegades, però vam ser a València, vam ser per tota la península Ibèrica, vam guanyar concursos de Ràdio 3, de música de joves, vam fer gires per Itàlia, per Alemanya, a Mèxic i tot vam ser.
0: A Mèxic vam arribar.
1: Vull dir que poder dur la música menorquina fora és una manera de demostrar que mos estimam lo nostre, no?
0: Quan van començar en tota aquesta història de Subaida, Aquí apareix un nom que és essencial i del qual nosaltres vam aprendre moltíssim. Crec que és una persona a qui se li ha retut relativament poc homenatge en sa grandesa que representa, que era en Nicolau Espinosa.
1: En Nicolau Espinosa, sí.
0: Nicolau Espinosa sí que ha aparegut en aquesta ràdio, Ràdio Far, perquè un estava amb altres grups abans de Subaida, però sa seva estima cap a sa música tradicional el va fer evolucionar, la seva escolta de músiques també en aquests moments que es feien, cap a la recerca, no? que podia fer la seva empenta creativa, un monstre musical que va iniciar tot això, que es va conjuntar amb l'empenta d'en Miquel Mariano, que també tenia molta responsabilitat amb l'esdevenir de Subaida, i també amb un altre personatge interessant, que era Moisès Pelegrí, que hi va portar tota la seva visió des d'un punt de vista rítmic, i a tot aquest engranatge mos hi van anar afegint la resta. Nanabel va ser, anava a dir les darreres incorporacions, però no és cert, però de les darreres incorporacions des primer Subaida.
1: Des primer, sí, jo vaig començar en el segon concert, que el primer era com una prova, no?, que vau fer a Sant Nicolau, bueno, una prova. Us havien demanat un concert i tal, i van dir, ostres, d'aquí hem de fer un grup. I en el segon concert, que va ser com el primer de Subaida oficial, que va ser Sala Augusta, imagina, fa anys,
0: ja hi eres.
1: El 98, ja hi era, sí, jo tenia 14 anyets.
0: Van 14 anys.
1: Era molt petitona.
0: Molt bé. I de fet, clar, la teva primera presència Subaida va implicar que t'anessis empapant a poc a poc, anessis aportant la teva visió com a músic que t'havies lligat amb el món folclòric, no? I et vas anar veurant, no?, d'aquesta altra visió, que era un poc més mediterrània, molt més oberta, més en capacitat d'incorporar coses.
1: I més creativa, no? Perquè, clar, jo el que havia estat sonant fins aquell moment era com música molt folclòrica que et sonava així, no? I això d'aquests acords, i això es fa d'aquestes notes, i això es canta d'aquesta manera, sense manera obrir. I clar, Subaida sí que era una obertura nova dins el món del folk, no? Que no era tan encorsetada, sinó, com dius, bevia d'altres maneres i de sa creació també.
0: Llavors, a mesura que van anar passant els anys i sa discografia, et vas atrevir a fer sa teva pròpia aportació, eh? Hi ha alguna cançó de Subaida que és teva.
1: Sí, sí, sí, com de joveneta no tant, però en els darrers discos ja hi ha cançons meves.
0: I n'escoltarem una, i veurem un poc els teus inicis musicals, que després estaven revestits amb tot aquest cos de Subaida, i amb aquesta cançó que es diu Nàufrags.

0: Preciosa cançó, eh? Ara que la Gràcies. Recordàvem.
1: S'ha de dir que la lletra és d'en Joan, eh? Que no ho ha dit.
0: Sí, però... va, no ho he dit perquè no venim a xerrar d'això. Bé, aquesta cançó, evidentment, aquí he escoltat moltes cançons que, tot i que sigui de creació, tenen aquesta arrel, no? I aquí és evident que l'arrel aquesta del món mariner, del món de Sabanera, és superpresent, i de qui s'inspira, es va?
1: Sí, bueno, clar, la lletra també xerra d'un nàufrag, no? Que, bueno, de quan hi va haver tot el naufragi.
0: Aquesta cançó, també, per els oients que ens escolten, està basada en un naufragi que hi va haver ses puntes de... Bueno, ses costes de Puntanati. De fet, aquest naufragi va fer que es construís el far, perquè no n'hi havia, Puntanati, d'un creuer que es deia General Chansu, francès. Exacte. Va morir... hi havia, no sé, unes 300 persones que van morir. Només se'n va salvar una, que va arribar a la costa i va aconseguir arribar a unes cases de lloc i a partir d'aquí, i això és història real, i això du a parlar de la cançó.
1: La cançó explica aquesta història i pensava que sent una cosa marinera havia de ser una manera. I clar, també com dèiem, que nosaltres veníem més del món del folclòric, no? Però també bevem molt de tot el món de les habaneres. El papà era amic dels parranderos, vull dir que havíem fet moltes anaven a escau, no? Vull dir que feien moltes coses de habaneres també. Sempre n'havien cantat i també bevem d'aquesta tradició, no? Més nova.
0: Molt bé. La música tradicional segueix sent present, tot i que vas tenir d'altres formes

0: accions que tenen poca relació amb la música d'arrel, com les Mondes Gospel, on també t'has dedicat, un grup que vas començar que es deia Jardins de Morbònia.
1: I Morbònia era més de cantautor.
0: Era món de cantautor, però el món folk sempre ha estat latent. Mm? Sí, sí. Llavors, inicies una aventura que es diu Cala Joia, basat en un duet, que a vegades creixia un poc, però essencialment era un duet, i també vas tenir oportunitat de ficar cuarada en el món de la música d'arrel.
1: Sí, és que jo crec que, com he dit abans, per això és inevitable ficar una mica de música d'arrel. Està clar que quan composes, depenent de lo que demana la cançó, vas ficant una mica de lo que saps, com he dit abans, no he estudiat clàssic, he estudiat modern, que entrava jazz, blues, tot això, però en els fons, quan composes, sempre te surt lo que ets tu, no? I dins meu ja el folk sempre hi és present. Per tant, sí que hi havia cançons que distaven una mica més, però van treure tres treballs discogràfics, sempre hi ha temes que sonen bastant folks, perquè és que me sortia d'aquesta manera, no? Me sortia es folk per vena.
0: Sa vena aquesta, i aquesta, a més, té aquest estil que és més més d'arrel pura, que té un fandango de fons. I...
1: Sí, és un seu de fandango.
0: Un seu de fandango.
1: Toni Pastor diu, és un seu de fandango. Perquè és, sí que té l'estructura de fandango, però bueno, comença amb unes panaderes, que això sí que està agafat també d'una altra música d'arrel de...
0: Desmonibèric,
1: de sa península, que ho feien quan feien pa, feien jocs en ses mans, no? De fet, agafa aquestes panaderes d'aquí, aquest ritme de panaderes, i ho acaba transformant com en un fandango, tot i que té una estructura més de cançó, perquè té estrofa i té tornada, però sí que té aquests sons de guitarra molt de fandango, aquests tipus de cor quempre, també té un llaüt, que va posar Antoni Pastor, que són tot... Sona molt fandanguero.
0: Molt bé. Doncs escoltem aquesta cançó, Som menorquí.

0: era, som i seré menorquí.
1: Molt bé. I s'arrel aquí és de fons, eh? Aquesta lletra...
2: De fons i de damunt, eh,
1: i
2: també.
1: De damunt. en aquesta menorquinitat latent, si es queia, en el seu moment li va posar la lletra a l'altre company del duo, en José Belaires, també conegut després, posteriorment, com en Pep Gené, parlant de Menorca, no? Que significava ser menorquí. No?
2: Exacte.
1: I aquí hi anaven afegits. Conta-mos una anècdota que a vegades és contat parlant de... Parlant del món de la música folk. Es va que un dia estaves amb gent vinculada en el món de en Crit Joanico.
2: Ah,
1: es va que sí.
2: Sí, vam anar a fer un concert... Ah, és aquesta, no?
1: Era aquesta.
2: Vam anar a fer un concert amb en Crit Joanico i a vegades, quan, segons quins projectes, si és una cosa més grossa, solec anar a fer de corista. Mm-hmm. I havien de fer un concert per Sant Sebastià, a la plaça Major de Palma. Mm-hmm. Era un concert molt xulo. I abans d'en Crit Joanico hi havia un grup de By the Boat, de fet, mm-hmm. Música Nostra, que és mm-hmm. un dels grups de By the Boat de referència, no?, de totes les illes per tots nosaltres. I es van posar a sonar Música Nostra i tots els músics que venien de rock, clar, els músics d'en Crit Joanico venien de rock, es van posar en el camerino a beure cerveses, a esperar a que li toqués tocar, no?, com... I jo me'ls vaig mirar, vaig sentir la primera jota, me va entrar un no sé què per dintre, dic, lots, me'n vaig a ballar, que jo aquesta música me posa. I ja no me fa vergonya dir-ho. I res, es van tronxar de riure tots, dic, pues no me mireu així, que jo me poses folk. No? I a vegades tenim aquesta vergonya, no? Doctor, mm-hmm. Sobretot jo quan era joveneta, que ja sonava en Subaida, no? En 14 anys, que mm-hmm. sonava en aquell tema que es posat en tenia 20. Clar, jo tot l'entorn que me movia, clar, jo escoltava folk i anava a sonar música d'aquesta i les meves amigues escoltaven Spice Girls i Backstreet Boys, mm-hmm. no? Clar, era un altre món, no?
1: Era un altre univers.
2: I fins i tot dins els músics, no?, també mm-hmm. de Menorca, i els conec a tots i som molt amics, però sempre hi ha que si sona rock o sona jazz és com a més guai, no? Mm-hmm. En canvi, si vens del món del folk, supos que perquè aquesta manera de que el folk sempre l'ha fet com més es poble, mm-hmm. és com a menys, no?, que tu només saps sonar quatre cors de folk. Mm. Però clar, si has estudiat i has pogut veure de tot això i pots aplicar tot el coneixement que tens de les altres músiques i fes folk des d'una manera molt més professional, que és el que intentam, no? Ostres, agafa una altra dimensió. I en aquell moment va ser un moment, no fa molt, fa 3 o 4 anys, de dir... No me fa por reconèixer davant d'un grup de músics que jo es folk me posa. Vull dir, ja ho dic públicament
1: folk,
2: per la ràdio.
1: En altres es folk mos posa, per això fem aquest.
2: Aquest tipus de música.
1: Aquest tipus de música. I tot aquest bagatge va ser suficient perquè arribés un encàrrec superimportant. De fet, aquí xerram d'un grup que en el nostre programa no és la primera vegada que surt, perquè també és una peça angular, ja que en xerram de peces angulars, l'època de la represa cultural, d'un moment de foscor després de la dictadura, que és el que va representar Traginada, d'aire fresc, de l'anada, d'autoestima, de la recuperació de la música tradicional feta des de desacomplexament. I... quan va arribar el 2018-19, el Consell va decidir fer una
2: un
1: rememoració, un homenatge a Traginada en el 40è aniversari de la gravació del primer disc de Traginada. Llavors van tenir clar que havien de fer un homenatge i aquí es van posar en contacte també amb Nanabel. Nanabel va portar una gran feinada de producció per fer una tria de repertori per el concert de commemoració d'una de les grans, grans bandes, no?, del folk menorquí, que és Traginada.
2: Exacte, sí, bueno, aquesta feina la vam fer un poc conjunta, amb en Joan. No només la vaig fer jo, però sí, bueno, per jo va ser un gust que me demanessin aquesta feina, no?, perquè Traginada sempre havia estat un referent. A vegades ho han comentat, no?, Traginada va transgredir, va poder fer aquest folk des de, no, és un poc el que estem fent nosaltres ara, en el nostre moment, ells ho van fer en el seu moment, que era transgredir no fes folk encursetat, que s'havia sentit sempre dels grups folklòrics, sinó agafar aquestes cançons i donar-li la volta. Clara sentint Traginada i molt son antic, però en aquell moment sonava molt modern, no? Es van atrevir a posar un teclat fins i tot I uns sons així com a més moderns i donar-los una altra volta en aquelles cançons.
1: I son antic, entre cometes, perquè la música ben feta sempre,
2: sempre
1: té vigència.
2: Sempre està vigència. No en el sentit del tipus d'arranjaments que eren molt vuitanteros, però clar, eren uns arranjaments vuitanteros de la música dels anys 80, no uns arranjaments folclòrics que sents una, de fa 200 anys, sinó de l'època que estaven. I per això el punt que van tenir és que van poder gravar. No? Si no hagués pogut gravar tota aquella música, no haguessin tingut l'empenta que van tenir de cop la gent dins casa seva
1: escoltava,
2: podia sentir aquella música, no havia d'anar a la plaça a sentir-la, no? I el li va donar aquest punt. I el que comentava, que per jo va ser un gust, és poder donar forma en aquests arranjaments, que el que vaig fer va ser fer el mateix l'any 2019. Vaig pensar que si fèiem els arranjaments de Traginada tal qual, li llevaven l'importància de Traginada, que era actualitzar aquest folk en el moment que estàvem ara.
1: I va ser tot, i no perdre l'essència.
2: Tot i no perdre l'essència, no va ser molt, molt atrevit. Però tot i sí, copiar una mica, com dius, l'importància de les veus i el tipus de música que feien Traginada, donar-li encara una volteta de més 30 anys més endavant, no?
1: Traginada feia coses com rumbes, fins i tot, més enllà dels fandangos que tenia.
2: I aquesta cançó, composició.
1: Aquesta cançó la van triar per fer una aportació específica. Escoltem la rumba menorquina.

0: Bueno, molta marxa, de bon dematí.
1: Sí, sí.
0: La rumba també permet floritures i llicències. Aquesta rumba, a més, junta moltes coses. Permet xerrar de glosa, perquè en els fons darrere aquesta rumba menorquina hi ha una glosa. Una rumba, sí senyor, sense cap filosofia, que ja ho va dir na Maria, que per això hi ha esglosadors.
1: Exacte.
0: Surt Mestre Vivó, que deia Mestre Vivó, si tremoles que tinc fred. La glosa sempre present no només en aquesta rumba menorquina, sinó també en el teu dia a dia.
1: En el meu dia a dia, sí. La glosa també m'agrada i també en faig molta. De totes maneres, clar, aquesta rumba expressament són gloses, no?
0: Mm-hmm.
1: Bé, de fet són quartetes, que la glosa menorquina
0: exacte,
1: normalment
0: mínim
1: és de
0: 6.
1: Però bueno, però clar, és curiós perquè la majoria de cançons tradicionals, siguin jotes, fandangos, romansos, estan fetes amb estructura de glosa.
0: Mm-hmm.
1: És a dir, és una estructura molt, molt típica dins tota la música menorquina, bé, menorquina, mallorquina i, de fet, amb molta península ibèrica.
0: Mm-hmm.
1: No? I xerram com de glosa com d'algo a part, però en els fons hi està
0: present,
1: no? L'amo de Son Carabassa diu que sap molt de nadar i un dia el van trobar ofegat dins una bassa.
0: Això
1: de ser una glosa
0: una
1: tal
0: glosa
1: qual...
0: Pura.
1: Pura, que
0: a
1: és...
0: més té l'esperit de sa glosa,
1: s'acudit
0: de sa glosa,
1: s'acudit.
0: S'arrima.
1: Tu pots dir qualsevol cosa, però no em quedaria aturada. Però penso que una glosa ha de ser improvisada.
0: Molt bé, sí, sí.
1: Ara l'he feta improvisada, però sí que la majoria de cançons empren sa glosa. Per tant, sa glosa està molt vinculada, no? A vegades diu... quin tallers has fet? Clar, jo no vaig fer tallers de glosa, jo vaig començar a acompanyar els glosadors en el mestre Malé, que el cel sia, i vaig aprendre a glosar d'escoltar-los. Però clar, jo sempre he dit, vaig aprendre a glosar d'escoltar-los, però jo sa glosa, sense voler, l'havia mamada. Vull dir, jo sa glosa sempre l'havia tingut de present, perquè les cançons que he fet sempre estan
0: tenen
1: fetes
0: glosa.
1: Amb l'estructura de glosa.
0: Mm-hmm.
1: Llavors ja tens septasil·làbic integrat, tens la rima integrada i tens el tipus de fer aquest tipus de música integrat ja, no? Amb aquesta picardia, amb aquest de so, ja, encara que no improvisis, ja la tens.
0: Molt bé. I seguint l'evolució, també anem a parar cap a un altre dels grans projectes, Anabel, que és Figues d'un altre paner.
1: Mm-hmm.
0: És un grup de música folk en actiu, encara, que més enllà del tractament musical també fa una feina de lectura de la tradició però des d'un punt de vista literari, lletrístic. Entenc que hi ha algunes coses de sa tradició que arriben en molts de biaixos, per exemple, biaixos de gènere. Homes, dones, quin paper té sa dona a ses cançons menorquines?
1: Se'n
0: pot xerrar.
1: Podem xerrar, podríem fer un programa a part, perquè sa dona és aquí té sempre sortim malparades, clar, són moltes cançons, des de cançons així en broma, no? Això que dèiem, de l'home Son Carabassa, sempre són ses dones, ses qui acabam una mica rebent, o cançons com una barca és arribada carregada d'estisores per tassa llengua, ses dones xerradores, no? I dius, bueno, clar, ses dones millor que calladetes. Uh-huh. D'aquestes en podrem trobar 50.000
0: bons de ses dones. O sense anar més enfora, xerrant de sa terrible història d'Anna Catalina.
1: Sí, que se'n va... Sa plaça ja ballades, mon mare deixeu-me anar, em va a sa plaça i son pare quan arriba i veu que no hi és, la mata, no?
0: Mm-hmm. La mata mig de sa plaça, mentre tothom se la mira. I sa culpa encara és de sa mare que li va deixar anar.
1: Sí, sí, vull dir que està ple de connotacions on ses dones han sortit malparades.
0: Mm-hmm.
1: I aquí era on Figues van trobar que li havien de donar una volteta en aquestes lletres i analitzar-les una mica. Però és que ja fins i tot es m'anàvem a cançons infantils, no?, que cantàvem a vegades.
0: Mm-hmm.
1: N'has petit la lluna, la pruna, vestida de dol, son pare li pega i sa mare no ho vol. Clar, vull dir, està pigant sa filla, no?
0: Mm-hmm. Sembla que ja...
1: I a més ho canten per dormir, qualsevol s'adorm amb aquestes històries.
0: Una cançó que a Menorca també s'havia emprat per dormir, s'havia emprat com a cançó de bressol, era un romans. Romansos també deixen entreveure un poc el paper aquest de les dones dins les històries. De fet, és curiós, la immensa majoria de romansos tenen nom de dona. El romans de na Cecília, el romans de na Roseta, el romans de na Amèlia, na Melis,
1: Catalina.
0: Na Catalina, la dama d'Aragó.
1: Sí, de fet, sempre són les dones, les qui moren.
0: Sí, sí, sí. Les dones acaben sent un poc protagonistes passives de la història.
1: Sí, perquè no s'enxerra d'elles directament, s'enxerra de la història que hi ha al voltant, però les qui moren i les qui acaben malament són les dones. Per exemple, que hi ha el comte i la pastora, aquest és de Mallorca, eh? Aquest és tremendo. Hi ha un comte que s'enamora d'una pastora, li diu que està enamorada d'un jove, ell va matant el jove i al final la viola ella, vull dir...
0: Molt interessant, molt
1: educatiu.
0: Molt educatiu.
1: Però és són les dones les qui al final acaben perdent.
0: I hi ha un romanç, que tu reprenent el fil, que sabem que es cantava com a

0: entenguem.
1: És qui... o creu que s'és banyut, sí, que a vegades... Banyut,
0: no ho sabem mai. En tot cas, sabia que sa dona es trobava en Don Francisco. No, amb us estem equivocant. No. Don Francisco,
1: ex-amant
0: d'ella. I dins el matrimoni, ell li diu a sa dona que se'n va casar, que és quan ella aprofita per convidar el seu amant, Don Francisco, a dormir a l'alcova. I allà on consumen el seu acte d'amor. Però aquesta vegada Don Francisco, el seu marit, com que s'ho ensuma, fa una juguesca, li diu que se'n va casar, però realment no se'n va casar.
1: Es fa passar per Don Francisco.
0: I es fa passar per Don
1: Francisco. Li pagues llum.
0: Li paga el llum. I ella nota que hi ha alguna cosa diferent, que no el toca de la mateixa manera, no se l'estima de la mateixa manera. Llavors ella es descobreix mala guanyada, efectivament, que ha de descobrir que sí que Don Francisco existeix i que no m'ho estic inventant, i a la història original, ell la mata.
1: La mata.
0: La mata perquè no pot ser que li posi que li sigui infidel. Però això també permetia fer un gir a la història.
1: Sí, perquè aquí hi ha dos anàlisis que, evidentment, s'adulteri no és que estigui defensant que estigui bé, però sí que hi ha moltes cançons on som-ho està amb altres o tothom vol anar amb totes i tothom se l'estima i és d'una manera que és guai, no? Que, que som-ho, pues, és un lligon i totes li van darrere i tal, però en canvi si ets sa dona, sa qui té una història, aquí ja està molt mal vista i l'acaba matant.
0: Ets adúltera,
1: no? Llavors no hi ha històries on t'expliquen que els homes han fotut ses banyes i l'acaben matant, sinó el contrari, ho fan des de...
0: És estat un, una visió de prestigi.
1: Un Don Juan, no? És un Don Juan, on ell triomfa i té totes ses dones que vol. Llavors, li van donar sa volta, de fet, bueno, jo li vaig donar sa volta més musical, jo m'anava més sa part de música, en aquest cas, en Miquel Boireta, que és la meva parella, li va posar, va canviar sa lletra en el final i fa veure, xerra com si fos sa dona, perquè l'original diu, abans de morir deixem dir tres paraules, i a sa cançó original ella diu, dones viudes i casades, no xiqueu mai per obrir, pensant que era Don Francisco i ha estat el meu marit. I a sa lletra nova diu, obriu sa porta i fugiu de tot allò que no us agrada, que al final sa vida és per viure, i que també un home ha d'acceptar que si una, pues, ja no està ben sa dona, pues, que no l'ha de matar, sinó que l'ha de deixar ser feliç i estimar qui vulgui. No? Per tant, aquest canvi de volta surt aquest tema de Don Francisco.
0: I aquesta cançó també, a més, va permetre fer una espècie d'experimentació.
1: Sí.
0: Una mescla entre melodia menorquina, mallorquina, una cançó superllarga, influenciada per diferents estils, però que m'ho fa moltes ganes d'escoltar aquí.

0: Molt bé, molt valenta.
1: Molt bé, molt valenta, sí. Ara es pensava en l'estrofa aquesta, que és... masses dones silenciades han mort dins l'anonimat perquè un home no ha acceptat, com passa tantes vegades, que l'amor
0: ha caducat.
1: Boníssima.
0: Sí, sí, és fantàstica, fantàstica recreació. Molt bé. Això du que alguna creació posterior, tan posterior que és superrecent, t'ha duit a investigar a partir de la poesia es lligar amb aquest en la música d'arrel. Bueno, parla-nos d'aquest projecte, un projecte molt nou. Estem parlant d'una beca que vas aconseguir del Teatre Principal de Palma en la possibilitat de treballar en la producció d'un poemari.
1: Exacte.
0: Un llibre de poemes de Miquel Àngel Adrover.
1: Sí, Miquel Àngel Adrover, que és poeta i glosador, a part d'amic, va treure aquest poemari que es diu Les cares de la cúgula i jo vaig presentar aquest projecte en el Teatre Principal de Palma, perquè ara visc a Mallorca, de poder musicar uns quants d'aquests poemes i bueno, me van concedir la beca i d'aquí surt aquest disc que acaba de sortir, té dues setmanetes, que es diu Mà de mà, perquè està fet a mà, i perquè també és de Miquel Àngel, musicat per Anabel, tot M.A. Llavors aquí surt aquest títol. I sí, clar, és musicar poemes de vell nou, però sí que n'hi ha qualcun, com dèiem, perquè clar, com cada poema és un món, sí que n'hi ha que se'n van una mica més enfora, però n'hi ha unes quantes on s'entreveu tot aquest món fol del qual xerrava, no? Que queda intrínsec dins la meva creació.
0: La referència literària és evident, és poesia, i a més també parlant de metaliteratura, perquè és referència a altres literatures. Hi ha un poema especialment molt polític, una cançó a mi particularment m'agrada molt, Cobres Discs, de fet, que es diu Nocturn per Xeremies, que fa molta referència a aquell poema de Joan Salvà Papasseit, Nocturn per Acordió. Valsos, no sabeu què és carregar llenya al moll, diu el poema original de Salvà Papasseit.
1: Vosaltres no sabeu què és escoltar el galeig de ses xeremies.
0: Que això és la versió de Miquel Àngel Adrover. Sa xeremia, poca gent sap que era un instrument present dins la tradició menorquina, que a Menorca existien les xeremies i que de fet era habitual trobar-les a les festes de Sant Joan, per exemple. Un dia també se'n podria xerrar de Sant Joan, aquesta festa mil·lenària que sembla que ha estat intocada des de fa 500 anys, però pels carrers de Sant Joan, pels carrers de Ciutadella, et sonava la xeremia molt habitualment.
1: El que acabo de descobrir, veus? Qui m'has agafat? Jo no ho sabia.
0: La música era molt present, més present que no ho és ara, dins les festes de Sant Joan. Aquí recomanam un estudi fervorosament que parla precisament de l'evolució de les festes de Sant Joan. Però això és obrir un meló que ara no mos interessa. I que de fet mos du a reconèixer la importància de l'instrument i de la música dins la cultura, en aquest cas de les xeremies.
1: Clar, jo ara visquent a Mallorca, aquest disc està gravat allà a Mallorca i els poemes són de Miquel Àngel Adrover, que també és mallorquí, i vaig trobar que començar el disc com una sonada de xeremies, de fet allà es diu una sonada. És com comencen allà les festes, de fet allà totes les festes solen començar amb una sonada de xeremies que roda per el poble i com que convida a tothom, un poble que seria replec,
0: no?
1: Aquí obren la colcada amb el tambor i el fabiol i volten pel poble com per convidar la gent que vagi a plaça, i a Mallorca les festes comencen amb una sonada de xeremies que clar, tenen aquest so tan fort, no? Tan estrident fins i tot, que m'encanta, que se senta per totes les cases quan hi ha una sonada, tu estàs a casa teva i dius vaig a sortir que ara hi ha festa, no?
0: Molt bé, escoltem aquest Nocturn per xeremies.
2: Heus aquí, jo he sentit el galeig.

però ja he vist la música escapant-se entre els dits i buidar-se del sac els gemecs de la festa, contra l'odi i la pena, contra els vespres en blanc, quan els brots de l'eufòria es queixaven tambors i el caliu dins la nit ja quasi ni escalfava, sense més llum que el so, jo l'he vist tornar a prendre, descendre el goig en

però tots els calfreds, totes les espinades, talment un cor atàvic, tots s'arrebaixinaven a una mateixa veu. I era com una espelma, fent ballar la foscor sobre el grall. I en la llum,

0: vosaltres no sabeu què és tremolar amb el galeig, ni com sap espantar-vos el fred de la sang.
1: Ni com sap espantar-vos el fred de la sang.
2: Ni com sap espantar-vos el fred de la sang.
0: Just el pla de la pell en omplir-se de lents,

0: Molt bé, molt xula.
1: Sí, bueno, és tota una aposta, aquesta cançó. De fet, volia comentar que, així com la resta dels discs sí que són tot composicions pròpies, aquesta és una adaptació d'una melodia de Xirimies,
0: pròpia de Xirimies,
1: poc coneguda, que es diu Es Fandanguillo, que de fet casualment l'altre dia me va dir qui ho va venir a sonar, la Maria Nostra, que ara estan ses pitjorines, que també fan molta feina de dins es folk, que just feia 30 anys que l'havien enregistrada en aquesta cançó, enguany. Però bueno, és una cançó com més desapercebuda i clar, està donada 50.000 voltes, i hem posat lletra damunt, vaig canviar estructura, vaig afegir coses noves, però vull dir, la base, la primera melodia sí que està agafada d'aquest fandanguillo. Però bueno, adaptada i donada moltes voltes,
0: Molt bé, han tingut capacitat al llarg d'aquest programa d'escoltar diferents facetes, diferents visions, aquesta grandesa que ve a ser la música nostra, que esperem que la gent rebi amb el cor obert.
1: Esperem que sí, i també animar a la gent que composa, que és, vull dir, al final la música popular és una música en moviment i qualque moment s'ha creat, no? Per tant, jo sempre dic amb orgull dir que fem folk i que podem composar totes aquestes cançons amb elegància, no? Que no fa falta que sigui una cosa de plaça, sinó
0: i sense complexos.
1: Feta, sense complexes, exactament.
0: Anabel, moltes gràcies per haver estat aquí.
1: Gràcies per ser convidada.
0: La pròxima vegada ens tornarem a veure. Gràcies a tothom.

de Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: A continuació, escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Borb Records.
1: Estímuls, errors, forats, pressió, infant, funcions, vessar, objectius individuals, avantpassats, decidir i demostrar, comprar i callar, invertir i estalviar, fer curt, fer tard, competeix, preocupa't, has de guanyar, camina, no t'aturis, deixa de mirar enrere i controla ja el teu futur. Sigui responsable, per l'amor de Déu. Posa bona cara i lluita. Persegueix, no siguis un fracassat. Qui vol ser mediocre? Qui vol ser normal? Enfonsa i ofega qui t'acompanya.

Benvinguts, benvingudes a la segona temporada de Lectures Retrobades, el podcast de Ràdio Far protagonitzat pels llibres, pels escriptors i pels lectors. Qui us parla, Ismael Pelegrí, us proposa fugir de la dictadura de les novetats literàries a través d'un programa de conversa tranquil·la en el qual visitam els llocs des d'on escriuen alguns dels autors menorquins més destacats per recomanar-vos llibres dels nostres convidats i d'altres escriptors amb l'objectiu de posar-los una altra vegada en circulació. Volem engrescar els oients a transitar pels paisatges literaris que ofereix la lletra impresa, perquè estem convençuts que en gaudiran la passejada. Obrim una nova pàgina, idò, de lectures retrobades.

0: El pas del temps genera evidències tangibles en els objectes. Els estrats es superposen i els més antics resten colgats, camí de l'oblit. Es fa difícil recuperar-los. Ho dic, tot això, que no deixa de ser una reflexió pseudofilosòfica de barra de bar, perquè avui visitem un pis funcional i còmode del maonès barri de les Tanques del Carme, un tercer sense ascensor que convida a practicar, tant si vols com si no vols, la màxima llatina del mens sana in corpore sano que proposava Juvenal a les seves sàtires. L'espai que ens acull està molt ben adaptat a les necessitats de les persones que hi habiten. La taula del menjador esdevindrà durant un temps un estudi improvisat de gravació. Però mentre es desenvolupi aquest episodi de lectures retrobades, no deixaré de sentir una mena de déjà vu constant que em manarà a contemplar l'estança on ens trobam amb una mirada escrutadora, arqueològica fins i tot. Fa poc més d'un quart de segle hi havia estat més d'una vegada en aquest pis. Hi habitava una altra gent, molt coneguda. La decoració era una altra. Fins i tot, algun envà de l'antiga construcció desaparegut per obrir espais nous. Les vistes, però, no han canviat gaire bé. Intent, maldestrament, superposar allò que havia estat aquell lloc damunt la imatge actual i l'exercici esdevé fallit. Els estrats antics romanen a la memòria i resulta que aquesta no és de fiar. Em costa veure el que va ser damunt del que és. Així tot, aquesta evidència dels estralls del pas del temps resulta una mena d'epifania, una il·luminació, tot just avui que visitam el lloc, i ho direm entre cometes, on escriu Carlos Minuchin i Vilafranca. Bon dia, Carlos. Moltes gràcies per acceptar la nostra convidada.
1: Molt bon dia.
0: Som a Cateva, amor. És aquest un espai on escrius habitualment?
1: Sí, bé, ara som a la taula del menjador de ca nostra i és un espai on jo escric habitualment, però no va ser el lloc on vaig crear Corrupció de la matèria, que és un poc el llibre que avui comentarem, sinó que el vaig escriure quan era a Eivissa, fent de professor interí, que, com molts meus companys docents, em vaig haver d'emigrar cap a terres eivissenques. Però és igual, perquè per jo l'espai de creació literària són els llibres. La meva manera de crear, de fer poesia, comença amb una cabòria que jo tinc durant el meu pas del dia. En algun moment hi ha alguna reflexió, algun pensament que queda enganxat, per dir-ho de qualque manera, i que jo necessito dir, i trobo amb una veu poètica la manera de dir-ho. Però després, tot i que potser dins del cap surt un vers o qualque idea o sentiment, de vegades no té ni paraules, sí que és entre llibres on neixen els meus poemes. És a dir, jo si tinc la necessitat de dir un poema, jo m'abrasen els amics. Me'n vaig a la biblioteca, a la llibreria que tingui més a prop i agaf llibres i els obro. I on per aquesta taula mateixa ha estat moltes vegades plena de llibres i la meva escriptura sempre comença amb una lectura. I jo vaig llegint i és curiós com i trob la sintonia. Saps allò que a vegades penses en una cosa i sembla que tot el món ratlla d'allò, no? Això passa molt quan has de tenir un fill, no? Que de repent tot veus papàs i dones embarassades. Això me passa en minúscul quan tinc una idea en concret, de sobte veig que tots els escriptors que m'agraden en aquell moment en ratllen i no es veus, perquè jo tinc allò dins el cap i neix el poema. O no. De vegades queda només amb una lectura, però bueno, com a mínim ja he fet la xalada de llegir, per això és un joc que de vegades és obsessiu i de vegades no. De vegades és plaent i de vegades es torna... De vegades hi ha malestar fins i tot en aquell moment, però neix una necessitat. Bicicleta. Quan es feu gran, quedà la bicicleta abandonada. Per no llançar-la, vam deixar-la al pati, sense recer. Cada estació obria noves escletxes a les cobertes i la humitat, que no era poca en aquella casa, aixecà la pintura deixant el rovell en descobert. Entre les ortigues que l'engoliren, el sol enallimant colors que un dia foren llampants. Tanmateix, la mirada s'acostuma a no deturar-se en l'envellir patètic de les andròmines que tenim per casa. Els records romanen encara en el sutge rogenc que va deixar aquesta taca inesborrable a terra. Créixer és assistir a molts adeus involuntaris.

0: Lectures retrobades és un espai que vol parlar de llibres, però deixant de banda les obres que són novetat editorial. Volem donar una segona oportunitat a títols, la lectura dels quals considerem totalment vigent i, per això mateix, recomanable. Es tracta de títols que han superat el veredicte del jurat literari més implacable que hi ha, que és el pas del temps. En el cas de Carlos Minuchin, com hem dit, avui ens centrarem en Corrupció de la matèria, un llibre publicat el 2019 per l'editorial pollencina El Gall. N'acabam d'escoltar el poema La bicicleta, llegit pel seu autor. El 2005 havia estat finalista del Premi Art Jove en 30 poemes llançats en l'aire. 12 anys més tard, el 2017, va quedar finalista del tercer Premi Illa de Menorca de Poesia. Ara bé, el gran salt literari de Carles Minuchin es dona que en guanya el Premi Vila de Lloseta de Poesia Jove amb aquest llibre Corrupció de la matèria, que apareix publicat a Pollença fent part de la icònica col·lecció Trucs i baldufes de l'editorial El Gall. El seguiran, un any després, el 2020, en què també participa al Festival Poètic Illenvers, els llibres Magma, obra guanyadora del Premi Joan Duc de Poesia per Joves Escriptors, publicat a Juneda, en Terres de Ponent, per l'editorial Fonoll, i Granit, Premi Pont Vell de Poesia Vila de Montblanc de 2021, publicat per la lleidatana Pagès Editors un any més tard. Podem parlar d'uns anys pròdics i intensos de creació poètica, als quals cal afegir el Premi de Poesia Illa de Menorca de 2021, en blau, un magnífic homenatge a Gumersin Gumila, que es pot llegir al volum col·lectiu Blau i els poemes finalistes del 8è Premi Illa de Menorca de Poesia, publicat per Editorial Menorca i El Diari, el 2021. De llavors ençà, però, sembla que aquest filòsof que es dedica a la docència s'ho pren amb més calma, almenys pel que fa a les publicacions literàries. Bé, Carles, repassant el currículum, veiem que només has publicat poesia.
1: De moment.
0: Sí, de moment. Ja és interessant. Per què aquest gènere?
1: Probablement perquè de molt petit, de sempre, jo, bueno, sempre, tal vegada és massa temps, però des de molt petit veig que hi ha moments a la meva vida on hi tenc una mirada que és poètica. I a mesura que vaig anar aprenent què era la poesia, escola, institut, sempre m'hi he anat retrobant, sempre l'he anat cercant. Jo record moments polits a les biblioteques on tal vegada jo havia anat a cercar un llibre, una novel·la, i passar davant la secció de poesia i dir, van callar. I no només, sinó vivint, també, moments d'encandilament, d'observació, de contemplació de sa natura, de sa vida, de coses que anaven passant, jo hi trobava en sa poesia una manera de dir-les, de relligar-m'hi, per dir-ho de qualque manera, de connectar amb aquella part d'un jo que no es manifestava de manera explícita en el meu dia a dia. I la meva eclosió literària, com has dit, jo no la vaig viure tampoc així. Sí, a nivell de publicació i de feina editorial, és evident, però jo sempre m'he considerat vinculat amb una mirada poètica des d'una naturalitat molt, molt senzilla, sense més.
0: Sí. Bé, així tot, fa no res, acabes de dir que o no has tancat la porta a altres gèneres.
1: Sí.
0: De fet, també escrius narrativa, assaig, teatre,
1: sí,
0: altres gèneres, no?
1: Sí, sí, he fet alguna prova en narrativa, però mai del tot sèria, és cert, encara me veig en temps de provar-ho, perquè hi tenc moltes ganes d'endinsar-m'hi amb una prova narrativa. I també algun text d'assaig tenc, però que encara no he trobat el fil d'encaminar-se cap un llibre sencer. Són gèneres, tots dos, tant la narrativa, la literatura, més pròpiament dita, com s'assaig, són dos gèneres que també m'interessen, però es ve que el gènere de la poesia sempre m'ha permès començar i acabar. És a dir, la necessitat de resoldre la trob més efectiva amb el gènere de la poesia. De resoldre per jo, de resoldre pels altres, de comunicar un missatge concret, destilat. La poesia és un destilat, no? Hi ha tot... Jo tinc aquesta sensació que neix d'una gran incomprensió i acaba amb una cosa concreta, que pot ser qüestionable, evidentment, sempre, que pot ser, que accepta moltes lectures, moltes mirades, molt, que no té un sentit tancat, i jo això me resulta còmode, m'atreu, i crec que la poesia permet dir moltes coses que no poden ser dites en cap altre gènere, ni de cap altra manera, de la vida, rellam, també, no? I per això m'ha interessat i m'ha seguit interessant, crec que sempre, el gènere poètic.
0: I pel que fa a aquest gènere, ara ja fa uns anys que no has publicat, però així tot, tens algun projecte en marxa? És una pausa? És un fins després? És un... Vaig fent, però a un altre ritme?
1: Sí, a jo m'agradaria ser qui decideix quan es publiquen els llibres meus i quan es... I no és així. Jo he tingut la sort de publicar 3 llibres amb 3 editorials importants gràcies a 3 premis literaris que vaig tenir la xamba de guanyar en el seu moment. I després d'aquests 3 llibres em vaig acabar un altre, que no va tenir aquesta sort i que és un llibre que a més he anat treballant, que no va guanyar cap premi, he tingut l'oportunitat d'anar-lo engreixant i polint. I a dia d'avui n'estic molt content. No està publicat, però jo el tenc i supos que en algun moment veurà la llum. Però no l'he volgut autopublicar, cosa que seria del tot factible, per 2 motius. El primer... de no autopublicar-me és perquè penso que la feina amb un editor és magnífica, no me la vull perdre, només publicaria aquest llibre després de la correcció d'un editor que en sepi, que s'hi dediqui, perquè respect moltíssim la feina dels editors, que crec que fan millors els llibres i poques vegades se'n ratlla de lo polit que és una bona feina editorial. I segona, que requeriria d'un gran esforç per part meva a nivell social, no? De presentar el llibre a moltes bandes i intentar donar un bon recolzament en aquesta editorial. I aquests anys he estat ocupat en la criança d'un fiet i també estudiant oposicions, fent-me un poquet mestre, no? Que a dia d'avui ara fa 6 anys que som professor, però no fa tants, i aquests anys m'he dedicat també a altres coses a nivell professional i familiar que han fet que la cosa estigui un poc aturada, però jo no he deixat d'escriure.
0: I els lectors tindrem sort algun dia de poder tastar el fruit d'aquest esforç que no és abandonat, però que canviat un pot de ritme, diguéssim.
1: Sí, jo hi confio que sí. Es ve que el primer any, com que van ser 3 anys seguits de publicar, el primer any que no vaig publicar res, ho vivia amb un pot d'angoixa, de dir, hauria de publicar, hauria de fer alguna cosa. I després me vaig convèncer, crec que encertadament, de que les coses passen quan han de passar i es fan així com toca quan no són forçades, no? I així serà.
0: Sí. Fantàstic. Fem, per tant, un bot cap enrere avui. Anem a aquest llibre que va guanyar el Premi Vila de Lloseta de Poesia Jove el 2019. Com el veus, aquest llibre, aquest debut? No és exactament debut, però d'aquesta etapa més pròdiga, com el veus, ara que han passat gairebé 6 anys després d'haver-lo publicat, quina valoració en fas? Com t'hi veus? Sí.
1: I de jo el llegesc i m'agrada. I penses el llibre que hagués escrit i n'estic molt content. I me passa amb els altres 2. És bé que hi ha versos i algun poema fins i tot que el canviaria, però som moquet per jo i no ho dic gaire. Però en general és un llibre del qual n'estic molt content. Pens que si cau en ses mans d'algú que li agradi la poesia, pot passar una bona estona explorant la temàtica que s'hi reflecteix, que és el pas dels temps, és la denúncia social, és la cruesa de la vida i a la vegada un pot de llum d'esperança també. I sí, més o manco, el veig bé. És cert que està bastant mal distribuït i és mal de trobar. És molt de comentaris que se m'han fet és que mal de trobar corrupció a la matèria, el demand no m'arriba i de més, i això se m'escapa bastant d'aquest tema perquè no me n'encarrec jo de distribuir-lo. I
0: no, però aquest és, ja és un mal endèmic, és de la distribució de llibres que costa que siguin allà,
1: sí,
0: que el potencial lector el pugui tenir a l'abast. Ho salvam en forma de biblioteques públiques, però bé, no...
1: Sí, sí.
0: Està molt bé, però jo és un llibre que hauria de ser encara...
1: Sí, jo ho entenc.
0: Fàcilment adquirible, com a mínim, a llibreries aquí a Menorca.
1: Sí, no vull ni que sigui una queixa, perquè no me pertoca jo fer-ho. Entenc que el món editorial té les seves exigències de negoci i la novedat sempre nutreix la gent que hi fa feina i hem de guanyar el sou. Hi ha un volum de publicació tal vegada excessiu a dia d'avui, passa a la societat en general, on l'exigència de qualitat de vegades és molt baixa i premia la quantitat per damunt de la qualitat. És mal de fer trobar, de vegades trobar un bon llibre. I jo no dic que el meu sigui un llibre excel·lent, tampoc, però vull dir que no és raro que un llibre del 2019, ara que han passat 6 anys, es perdi, per dir-ho així, sigui mal de trobar. Però bueno, és bé que hi és a les biblioteques, es va ser distribuït a moltes biblioteques i fins i tot, contactant amb l'editorial, ells mateixos te'l fan arribar, no? Bueno, si un pot contactar amb el Gall Editor, tarden un poquet, però te'l fan arribar. I les llibreries fan el que poden. Jo no vull culpar ningú. Funciona així.
0: Molt bé. Passam, idò, ara a parlar de corrupció de la matèria, del llibre. Potser és una bona introducció a llegir el text de la solapa, que diu el següent. Corrupció de la matèria explora de manera poètica un dels principis rectors de la realitat humana, el temps. La mirada ígnia i una veu irada posen el focus en situacions on la vida perd l'estabilitat pretesa i mostra la seva nuesa irracional. El temps esdevé, en conseqüència, personatge material, protagonista que es corromp i descompon a cada instant. L'obra, que s'allunya tant del plany com de l'autocomplaença, accepta el repte i afronta sense excuses aquesta condició. Fins aquí la cita. De fet, apunta algunes coses que ja he comentat ara fa un moment. Intentarem ara anar desentrellant alguns d'aquests elements. Començaríem per aquesta exploració de manera poètica. Jo crec que aquí hi has fet una simplificació força barroera, però a vegades no hi queda més remei que
1: tu,
0: però...
1: Tu te la pots permetre.
0: Bon. Bé, podríem dir que a la Grècia clàssica, poesia i filosofia eren dues cares d'una mateixa moneda, eren dues vies, sempre a través de la paraula, d'intentar dir allò que no es pot dir, que més o manco també és una idea que ja has apuntat també fa una estoneta. És a dir, d'exercir el logos o intel·ligència pura, té diferents traduccions aquest mot, que podem això lligar amb el pensament racional. Poesia i filosofia serien, per tant, eines que ens permeten al manco intentar conèixer millor el món de què fem part. I des d'aquest punt de vista, que siguis filòsof i poeta, fins i tot sembla la cosa més lògica del món, una cosa natural, fins i tot, com ho és el fet que corrupció de la matèria et centris en un tema, o manco el tema principal de corrupció de la matèria, sigui una d'aquestes dels grans temes de que han duit de corcoll o que han estat centre d'interès de l'ésser humà des de sempre, bueno, des de sempre que el manco som, som sàpiens.
1: Sí.
0: És a dir, estem parlant del temps, que és, com es pot llegir en aquest el llibre, un dels principis rectors de la realitat humana. Mm? Bé, jo he fet aquesta mena de resum, no sé si vaig ben encaminat o no, però bueno, és aquesta, tant si vaig ben encaminat o no, t'agrairia. Si vaig mal encaminat, que ho matisem, però sobretot et demana veure si aquesta és la intenció que hi ha darrere de corrupció de la matèria.
1: Sí, sí. Fins i tot Plató, que va proposar expulsar tots els artistes de la seva república ideal, fins i tot ell era un gran poeta. Ell deia que no feia metàfora, que feia alegoria, perquè referia la veritat en comptes del mite, i feia aquesta gran distinció entre religió i ciència, no? Bueno, incipient en el seu cas, però fins i tot ell, fins i tot Plató, que volia expulsar els artistes, era un artista i escrivia com els àngels i escrivia carregat de poesia. I és que tu has dit, ser filòsof i ser poeta té tot el sentit del món, i és que jo troc que és una mateixa cosa, és que troc que no hi ha distinció, jo troc que es pensa amb el cor. Qui té un mínim de sensibilitat pensa. I ser humà significa fer-se compatible amb la realitat des d'una distància obligada, que no és altra que el llenguatge. És a dir, senzillament som éssers no condicionats, no determinats per els nostres instints, sinó que mos mena el desig. Un desig de viure que és insaciable, perquè és constant i és permanent. I això fa que, per entendre què mos passa, per resoldre situacions, per viure en comunitat, per etc., ho hem de mestre dir. Ho hem de mestre dir de qualque manera. I de vegades no és en paraules, però ho hem de dir. Sempre hi ha una simbolització, no? El ven que no s'ha deslenguatge com a símbol, no? Fins i tot a vegades mos costa pensar com podia viure la humanitat sense escriptura, no? L'escriptura és una cosa relativament actual i moderna, no? Clar, és que podíem viure perquè la simbolització ja hi era, de feia, sé, mil·lennis.
0: Mm-hmm.
1: I sí, senzillament, jo aquesta cosa de separar raó de sentiment, cos de pensament, que la culpa la té el mateix Plató, però en podem seguir ratllant, que va ser ell que ho va voler separar, i després el cristianisme i tot el judeocristianisme i la seva allargada sombra han arribat a perpetuar fins a l'individualisme actual, senzillament això me sembla una mentida, no me sembla ni evident ni cert. El llenguatge està carregat d'emoció, carregat d'intel·ligència a la vegada, no? I és així com m'agrada escriure. I ratllant dels temps, l'altre dia vaig llegir pel diari a la prèvia en el pregó que va fent Damià Roger Ferreries, i ell deia, hi ha quatre temes, no? Que són l'amor, la mort, la llum i quin més, la mort, la llum i el temps, evidentment. I vaig dir, clar, li dono tota la raó, és que són els quatre temes, i és que al final la condició humana és aquesta. I el temps ha fet matèria en aquest llibre, és el protagonista, perquè aquesta visió de que el temps és lineal, que el temps va passant i que un hi queda sotmès, és un altre invent d'aquesta injúria del cristianisme que ens vol fer pensar que la vida és una cosa separada de la veritat, no? Que la veritat és allò que hi ha després de la mort, que ja vindrà, que quan te casis seràs feliç, que quan puguis comprar un cotxe seràs feliç, que quan te'n puguis anar de vacances seràs feliç, etc. Tot això són aquesta mirada dels temps com una cosa separada de jo és una mentida. Senzillament no és bé, Això m'ho sembla que no es ve. I en aquest llibre, des d'aquesta convicció, neixen tota una sèrie de mirades a diferents subtemàtiques, si vols dir, on és innegociable aquesta condició d'entendre els temps com una cosa pròpia. Per dir-ho resumidament, aquest llibre és una reivindicació de l'autenticitat, d'intentar viure d'una manera autèntica.
0: Mm-hmm.
1: No sé si m'he explicat o encara ho embuem més. Podria ser. Mm-hmm.
0: Segurament, amb el que anarem dient ara, acabarem de complementar. Jo no, és una molt bona manera de situar-nos. Clar, aquesta idea d'aquestes dues cares de filosofia i poesia que van juntes com a eines per aconseguir una mirada ígnia, és aquesta mirada que fa referència a sa llum, des foc, que això m'ha recordat, per exemple, es foc presocràtic que hi ha darrere d'imitació del foc d'en Bartomeu Rosselló Pòrcel, per posar, com es posen en evidència en aquest llibre, ses evidències d'espaç del temps, evidències físiques, que són fàcilment fins i tot constatables, i en aquest sentit diria que el títol de l'obra és prou clar, aquesta corrupció de la matèria, que seria una conseqüència d'espaç del temps, que ho hem vist també en la bicicleta que protagonitzava el poema que has llegit fa un moment, que també la podem percebre en textos que dediques, per exemple, a un derelicte, és a dir, un vaixell enfonsat, o un text que cada vegada que el llegesc m'agrada més, en què parles d'un calendari, i aquí juntes dues visions dels temps, una que és evident i l'altra que és segurament la construcció cultural que han fet al voltant d'aquesta idea, que és en el poema Criteri Computacional.

Criteri computacional. Els rellotges i els calendaris t'indiquen el seu propi temps. Basta veure'ls com envelleixen de forma desigual i mesquina. El groguejar de la pàgina, causat pel greix de cuina en suspensió i pel fum de milers de cigarros, et diu molt més de la vellúria que no la paraula maig escrita amb una tipografia obscena, ni el 1983 imprès amb ridícules pretensions d'eternitat.

0: De fet, potser la manera més punyent en què reflecteixes el pas del temps és amb un mot que utilitzes algunes vegades puntuals al poema, que és el de la necrosi, que és una imatge, crec jo, d'una potència important. Quan aquesta evidència del pas del temps, que existeix enllà del constructe cultural que n'hem fet, hi ha l'única gran certesa, que és la mort. Que no és cap metàfora, com dius en el primer poema del llibre. I aquí és allà on ens hem de situar. Aquesta és una fita que marca clarament. I els humans ens situem aquí. No sé fins a quin punt som en el temps, com diria Heidegger. I en aquest sentit, ets crític en com els humans actualment, en la condició humana actual, en com l'homo superbus, l'anomenes així, narcisista, entestat a fer veure que la mort no existeix, que intenta inútilment viure en un present constant. Ho expliques molt bé en el poema Desodorat. Com deia, ets crític, no? En la condició humana, per dir-ho d'alguna manera.
1: Sí, i probablement ara hi ha més oportunitats de revertir aquesta condició que mai. És a dir, no és necessàriament una crítica a la contemporaneïtat, sinó que un crític a la contemporaneïtat perquè s'hi veu instal·lat. No? Vivim en el temps actual, és que mos ha tocat viure, no és ni el primer ni el darrer, però si alguna cosa hem de canviar és el món en què vivim. Jo penso que tenia molta raó un filòsof anònim que va fer una pintada en el metro de Nova York, on es demanava, molt conegut, es demanava si hi ha vida abans de la mort. No? Jo aquesta frase sempre m'ha fet pensar molt. És a dir, hi ha vida abans de la mort? Crec que és una responsabilitat de tots fer que hi hagi vida, i quan dic vida, una bona vida abans de la mort. I què implica una bona vida? I aquesta és la gran pregunta filosòfica del nostre temps, i segurament de molt de temps. Què significa que hi hagi una vida bona? Si és una vida que hauria de ser autèntica, que hauria de ser plena de valors, que hauria de ser plena de goig, plena d'oportunitats, plena de coses bones, i no plena d'obstacles, plena de problemes, com us la trobam constantment, no? I a jo m'agrada no mirar cap a una altra banda, al contrari, si jo em sa poesia per confrontar aquells neguits, aquells problemes que crec que tenc jo i que tenen els meus i que tenen la meva societat en sa que jo visc, per tal de, una volta assumit el repte, provar de revertir-ho, de trobar-hi una solució, i encara que molts dels meus poemes puguin semblar molt pessimistes perquè hi ha imatges potents com la necrosi, en realitat jo vull que sigui optimista. I és que el pas del temps no sempre fa que el vi sigui més bo. Hi ha grossos problemes que es poden enquistar durant segles, durant mil·lennis, i no ser resolts, i tal vegada un dia s'extingirà la humanitat i no ho haurem aclarit, certes coses. És a dir, confiar que el pas del temps ho aclarirà, no. Hi haurà un dia, que serà demà passat, que mos morirem, i tal vegada, aquests dos dies, mira, mon pare sempre ha dit, ho diu en castellà perquè és argentí, també ratlla català, però mon pare diu, si la vida són dos dies que no es pillen fin de setmana. I sí, però que cap de setmana tampoc ha de ser, tampoc ha de ser a costa dels altres, no? Sempre des de respecte, però que sigui bo. I clar, hi ha necrosi de moltes coses. Hi ha barcos enfonsats que romanen enfonsats i contaminant els fons de la mar durant molts d'anys, i tal vegada podria baixar qualcú i faranet. També una metàfora, no?

desodorat. Aspires a una llarga i sana vida avorrida, cuidada amb l'únic objecte d'evitar la mort. Perseguint aquesta fita impossible t'esgotes i mors molt abans de morir, mors a destemps. El problema no és l'acceleració, són les desaparicions que provoca. Ja no et pots morir de debò. Com t'hauries de morir si has atomitzat els dies i vius sense déus ni finals, ni teos ni telos? Les marjades que et contenien el temps s'han obert. Res comences i res se t'acaba. Ets pur present de pantalla retroil·luminada i has eliminat tota demora. És del tot impossible narrar-te. No tens passat i per això tampoc cap futur. No coneixes el dolç perfum de la contemplació serena. Ja no pots fer ni una passa. Quan pretens moure't, turista intoxicat, no pots anar més enllà que d'aquí cap aquí mateix, transparent, planificat, previsible. Se't veu nerviós, sues i supures d'una quietud obesa. Treballes com els ases de les sínies eixutes. Envermelleixes en comptes d'envellir i mai et faràs gran, sinó que et pensiràs digital i estantís. Tot ho consumeixes ara, tot és rendiment i angoixa ara, i la teva llar apagada és un trist ara fred de silents miralls enfrontats. Et manca la possibilitat de la bellesa, i per això també de la bellesa i de la vida. Sí, sobretot et manca la vida.

0: és tot plegat una crítica als valors dominants en les societats postcapitalistes o és només la constatació d'una realitat? És a dir, quina intenció hi ha darrere? És a dir, constatar només o constatar i, a partir d'aquesta constatació, criticar?
1: Sí, constatar, criticar i transformar, perquè crec que la paraula té aquest valor transformador. Les societats capitalistes, com he dit abans, tenen tot un seguit d'oportunitats, però no els hem de canonitzar. Ens estem carregant el planeta, estem perpetuant valors masclistes que venen de molt enrere i que es reinventen en noves màscares. I tenim problemes socioeconòmics que, novament, perpetuen l'explotació dels pobres i l'enriquiment només d'uns quants, i aquesta dialèctica atàvica de l'amo i l'esclau encara es veu a dia d'avui i té ressonàncies a les portes de casa nostra. El preu dels lloguers, tots els problemes migratoris, de canvi climàtic... No, tenim molt de fronts per resoldre, i fer-ne consciència és treballar el canvi. Tan senzill com això.
0: Mm-hmm. El filòsof que fa poesia s'evidencia la corrupció de la matèria de manera força explícita a partir de l'ús que fas d'alguns conceptes que pertanyen a l'àmbit filosòfic. Apareix la aletheia, atropos, el desen, kairos, els he pronunciat també com he pogut, que evidentment, per qualcú que encara no hagi llegit aquest llibre o que gràcies a aquest programa decideixi fer-ne una relectura, a veure, que apareguin aquests termes, no us hem de fer aturar, sinó que és tot el contrari, i per pensar a vegades hem d'emprar terminologia apropiada i pensar, és un exercici en què hem d'aprofitar allò que ja han pensat altres abans que nosaltres.
1: Sí, va, maca meua, sempre hi havia el diccionari damunt la taula. Quan un li agrada llegir, surten, per sort, afortunadament, perquè qualsevol lector és una persona afortunada, tot de vocabulari que desconeix. I això em passa igual, perquè per això és l'exercici de les escriptures, a la vegada un exercici de lectura. No hi ha massa, el primer lector d'un poema és l'escriptor, no? I va així. Trobar paraules noves, per un, és un... No? Una satisfacció, jo ho veig així. I si hi ha conceptes que han estat emprats en altres idiomes, en altres temps, o en el mateix temps d'un, però que signifiquen i ajuden a fer allò que hem dit, de que la poesia pugui dir coses que encara no han estat dites i d'una altra manera, jugar a entendre que l'aletheia és el desvetllar, el treure, llevar el vel de la ignorància per donar llum damunt una cosa i és sinònim de veritat, conèixer que Atropos és una de les tres moires fies de la nit que fan que la vida humana sigui com sigui, no? Representen el destí, i Atropos és la que talla el fil, no? La que acaba, que representa la mort, no? Per catar el fil. Saber que Heidegger, per molt nazi que fos, introdueix el concepte del Dasein, que és el sèrie allà, no? I reconfigurar aquesta significació de jo com una identitat instal·lada en els temps. I, bueno, són coses que et fan pensar, no? Kairos, que és aquell concepte del temps viscut en un sentit més humà, no? Bé, i que significa moviment, també, no? Que viure és moure i ser mogut. Bueno, no sé, crec que l'experiència poètica no s'esgota només amb el sentiment immediat, sinó que l'exploració conceptual d'un poema, tal vegada un poc més difícil de llegir, aquest petit repte de, tal vegada, haver de prendre un diccionari, que avui el tenim en el mòbil, més fàcil que avui, amb intel·ligència artificial, només hi falta que surti qualcú i tu cridis urea, sí, i fiques, t'ho diu en veu alta, fins i tot, no fa falta ni que ho escriguis. És plaent, és senzillament part de joc literari que li dona qualitat. Algú pot pensar que és presumptuós. Mira, cadascú té una opinió, però ja ho diuen, no? Que qui té una opinió és perquè no coneix la veritat, no? I, no, senzillament són paraules que ajuden en el joc, mm-hmm. en el joc literari.
0: Molt bé, parlem d'un altre aspecte d'aquest llibre que tu també ja has apuntat i que també podem llegir al text de la solapa que hem citat abans. No hi ha plany, no hi ha autocomplaença, però tot i aquest pessimisme aparent, hi ha lloc per l'esperança. I podríem citar poemes com l'inicial Ars Vivendi o Pantarrei o el poema A l'Ample. I en aquest darrer, i jo no sé per quin motiu, m'imagino que perquè abans és un llibre que havia llegit, em sembla que ressonen algunes de les propostes que Josep Maria Esquirol exposa a la resistència íntima.

a l'ample. Com més et dins se't clavi el gatzori, com més ufanosa et brolli la sang, més tendra la vinya et brotarà de la gola, més dolços els fruits de la ploma i del llamp. Platja, pins, mates llentriscleres, sargantanes, nuesa, un vers, esparrais, caseta, tèquina, fogassa, havaneres, pirates, morets, morenes, moreres, set cels ras, lluna d'estiu, caderneres, guitarra, amics i vi blanc. Que no per podrit fang t'esquitxin els dies, ni per agra la fel d'un demà d'aeroports, per oberta romangui la nafra, o per molt que s'oblidi el record. Platja, pins, mates, llentriscleres, sargantanes, nuesa, un vers, esparrais, caseta, tèquina, fogassa, veneres, pirates, morets, morenes, moreres, set celras, lluna d'estiu, caderneres, guitarra, amics i vi blanc. Com més a prop se t'atraquin hores, com més et cremi la rutina del bram, desfua la gent de roí, cala foc a l'auca i no deixis de cantar. Platja, pins, mates, llentriscleres, sargantanes, nuesa, un vers, esparrais, caseta, tèquina, fogassa, veneres, pirates, morets, morenes, moreres, set celras, lluna d'estiu, caderneres, guitarra, amics i vi blanc.

0: com haurien de viure, essent en el temps, o, com has apuntat fa un moment, com ho haurien de fer perquè hi hagués vida abans de, de morir.
1: Sí.
0: I no deixa de ser fer-ho així en el món en què vivim, una forma de resistència. Viure és resistir.
1: Sí, resistència íntima és el llibre que m'hagués agradat escriure. És una referència bibliogràfica per això i també pels meus alumnes a qui els hi faig llegir, de vegades, en Esquirol. Com haurien de viure a l'ample, no? Com diu aquest poema, haurien de viure sense la sensació de necessitar vacances. Haurien de viure trobant-nos amb la gent, amb les ganes de fer-los una abraçada quan ens trobem. Somrient de debò. No somrient quan no cal. Lluitant per trobar solucions quan això no és així. I probablement sense tants objectius i amb més essència, no? No tant la quantitat com la qualitat, no voler fer tant de més, sinó fer-ho bé. I trob que qui més qui manco sap de carrall, no? Tothom, quan tanca els ulls i se'n recorda d'un moment, no? On va tenir escola ple. Bé, jo, en els meus alumnes, moltes vegades, perquè estan plens de dubtes i se'ls demana que pensin més en el seu futur que en el seu moment, perquè probablement l'adolescència fa nosa i no mos agraden els joves, no? Ja no li agradaven a Plató, avui només ratlla Plató, però Plató deia que els joves eren de la seva generació del segle IV abans de Crist, eren una generació ja perduda i que la humanitat ja se n'anava a nord. I això continua sent així, els joves fan nosa, perquè els joves són així. I ells me diuen, i què tri? Què faig? No? Te miren a tu i veuen un professor de filosofia i diu, com ha arribat aquí? O què faig? I jo els dic, mira, tria amb el cor. El seny te dirà una cosa i el cor te'n dirà una altra. Si tries el seny, sempre tindràs el dubte de si el que vas triar era bo. I si tries amb el cor, no tindràs aquest dubte. Probablement t'arrepentiràs d'aquella decisió al cap d'un temps i en triaràs una altra. Però és que no hi ha dreceres. No hi ha dreceres. El que sí que hi ha és la possibilitat de viure de manera autèntica o no. Un pot fer com un estrus i posar el cap dins en terra i fer veure que aquí no passa res i esperar una vida millor. I doncs, espera, veuràs què passa. No? Mm-hmm. I què li passen els que estan amb tu?

0: No hi ha res més deshumanitzant que la fredor entre persones. Fer veure que els altres no t'importen una merda, perdó per la paraula, però no implicar-se quan un va pel carrer o quan un és a la feina. I des de la crítica o la supèrbia o la ironia, sempre el que vulguis, però el rebuig de l'altre, no hi ha res. Vull dir, l'Holocaust nazi neix de sol. De fer veure que els altres no importen. Sí que importen, i de fet importen perquè el teu goig, el teu benestar, la teva felicitat depèn dels altres, i és així, encara que sembli que la societat consumista te fa veure que és que no, si tu te'n pots anar de vacances és igual si l'altre no, no és en va, no? I no va així.
1: Molt bé, ara canviem un poc. Bueno, parlarem molt breument d'alguns aspectes de com, no de què. Alguns aspectes de la teva poètica que m'agradaria destacar. Serà un apunt molt breu, però bueno. Jo m'ha semblat, per exemple, trobar una certa tendència en els teus poemes per allò que s'anomena un epifonema, és a dir, un vers final o un parell de versos finals que són conclusius, és a dir, un poema reflexiu, però que arriba a una conclusió final que es pot expressar d'una manera contundent, fins i tot, i sintètica. També crec que optes per una poesia poc formal. No hi ha mètrica, no hi ha rima, normalment. Hi ha fins i tot, jo crec, una contenció, és una poètica de la contenció pel que fa a figures retòriques, tot i que, evidentment, n'hi ha i són fàcilment reconeixibles. I en aquestes figures el que dominen són imatges de molta potència, crec jo. I imatges que ajuden a destacar d'una manera lírica aquelles idees que vehicules, aquella reflexió que proposes al lector. M'imagino que ja hem apuntat la resposta abans, però és la teva, m'imagino, una poesia en la qual el què és molt més important que el com, no?
0: El com està en el servei del què, sí. És així, té més pes el què. Jo vull que la meva poesia arribi. I respect molt a qui ho fa diferent, no, només faltaria. És una qüestió d'estil propi, que prou feina me va dur jo tenir un poquet d'estil propi, un poquet meu. És així, com has descrit. Procur que hi hagi contundència, que hi hagi qualque hòstia a la cara, elements inesperats, i m'hi troc còmode així, perquè tal vegada un altre emprarà la mètrica perquè aquell ritme acompanyi un missatge, i jo ho respect, però no ho sé fer, ja està, ho faig diferent. I però sí que he pres molta atenció que hi hagi musicalitat. Jo dic el poema en veu alta moltes vegades i el corregeix moltíssim. De fet, en jo hi va haver una transformació quan vaig començar a escriure amb ordinador pel fet de que podia esborrar ràpid, perquè la goma d'esborrar no era prou ràpida, i escriure de seguit, damunt el paper, que és el que feia al principi, m'enquistava. Una paraula ja marcada, llapis o bolígraf, ja condicionava l'arquitectura d'aquell desvers i de l'estrofa. I, en canvi, l'ordinador, com que tot és molt més ràpid, això sí que me va permetre anar trobant. Jo me fix fins i tot en la forma, com queda el poema, si hi ha un vers massa llarg i me fa nosa, o m'agrada que sigui massa llarg. I sincerament, m'és igual quantes síl·labes té o on té la síl·laba tònica. Si la musicalitat interna que té quan jo el dic en veu alta, això me funciona, perquè va compassada amb les imatges i amb la imatge que poema escrit es reflecteix damunt el paper, i de vegades separes les estrofes per idees, però de vegades també per moments, de vegades també perquè jo vull que el lector pensi i li dona aquell espai, o senti, no? El mateix. I

0: Sí, juc, juc amb la llibertat que la poesia permet i això no vol dir que potser un altre dia faci sonets. És a dir, me sembla, jo en llegeix molt i ho admir i m'agrada i crec que moltes vegades funciona, però també penso que de vegades és un obstacle. Hi ha poemes que els llegeix en mètrica i dic, ai, me fa nosa, queda massa dolç, que el missatge no és dolç. Bueno, és molt mal de fer que un poema rimat tingui, és un art, tinguis pes i això me costa més i ho faig així, no? Que me va més bé.
1: Acabarem ara aquest recorregut per corrupció de la matèria amb una pregunta trampa. Si ara haguessis de recomanar el teu llibre a un lector potencial, què li diries? Què l'hauria d'empènyer a agafar-lo, a comprar-lo, a treure-lo d'una biblioteca, etcètera, a tenir-lo, i a obrir la primera pàgina i començar a llegir-lo?
0: Jo el primer que li recomanaria és que se'n vagi a una platja, que deixis llibre allà on te l'hagi vist, i se'n vagi a una platja i visqui tranquil. Però si insisteix en llegir-lo, li recomanaria que exercesqui el dret que té tot lector de fer el que li doni la gana amb un llibre. Perquè hi ha moltes situacions en què un pot agafar un llibre des de moltes necessitats diferents i jo el que li diria és que no prengui cap tipus de prejudici, que s'ho passi bé, que l'empri, que el uegi, que el llegeixi en profunditat, que s'hi aturi o que no s'hi aturi, que si no li agrada que ho expressi, que si alguna cosa li incomoda, que et sentin la llibertat de sentir-se incòmode, que, no? Bueno, que sigui un espai de llibertat, li recomanaria això, que provi d'assumir el repte d'intentar entendre's a través de la lectura, que s'emmiralli, perquè jo crec que les lectures són emmirallaments, no? L'autor d'un llibre és el lector. Així com el primer lector és l'autor, és realment qui construeix els poemes és l'lector. I jo que sé qui és el lector. Jo no conec l'autor dels meus poemes.
2: Estàs escoltant Lectures Retrobades, un podcast literari de Radio Far, la ràdio cultural de Menorca.

0: A més de parlar amb Carles Minuchin del seu llibre Corrupció de la matèria, la lectura del qual convidam a retrobar, volem proposar-li que ens recomani tres llibres. El primer, d'acord amb una juguesca en què hem demanat al nostre convidat que triï obres, si pot ser, de gèneres literaris diferents, ha de ser d'autoria illenca. Quina és aquesta recomanació que m'ho fas?
1: Bé, me va ser un poc difícil triar perquè no vull que aquesta recomanació tampoc sigui entesa com el millor llibre que jo penso que s'hagi publicat, sinó senzillament la darrera de les curiositats que ha arribat a casa nostra, que és aquest llibre que es titula Menorca desapareguda, que és una coautoria entre Laura Piris, Néstor Cladera i en Joan Pau Salort, que a través de els seus anys de feina a l'Arxiu d'Imatge i So de Menorca, i dins d'aquesta col·lecció Illes Balears Desaparegudes, però aquest Desaparegudes ja és d'altres indrets, dels territoris, dels països catalans, i és molt, molt interessant veure Menorca com era a principis del segle XX, a través de les imatges i algun text explicatiu que tal vegada jo el faria més extens perquè un s'hi endinsaria, no? M'encantaria poder passar-hi uns dies dins cada una de les fotografies que s'hi troben i de tot d'una sembla que són carrers buits i que no hi ha massa cosa i les tanques i de més, però és que jo m'hi perd. Jo m'he passat hores observant, mirant, la imaginació vola i un aprèn coses, com per exemple sus que feien els menorquins de les platges. A la platja no hi anava ningú, només hi anaven tal vegada un diumenge a fer una bereneta, però en hivern, perquè en estiu feia massa calor i hi havia massa feina, sobretot al camp, i en hivern, i tothom se'n diu menjava i vestits ben mudats, no? Els menorquins s'anaven a la platja a fer la bereneta. Evidentment ningú sabia nedar. No, a la platja no hi anàvem a nedar, no? I això so em va xocar molt perquè no ho coneixia. No sabia això, perquè sàvia meua sí que hi anava a nedar, no? I tal vegada quan els menorquins reivindicant poder fer ús de les platges sense tant de bordell i sense tanta massificació, és perquè tal vegada volem viure com a turistes sense ser turistes, però són els turistes els que incorporen aquesta cosa que mos agrada tant d'anar a nedar a la platja. I res, me sembla molt curiós i me va fer pensar, no? De vegades sus que hauria de fer un menorquí de la platja és no anar-hi i fer més feina a la terra i cuidar més el patrimoni. Bé, no ho sé, és una exageració, perquè evidentment no vivim aquest temps, però bé, és un llibre molt ben fet, molt cuidat i enhorabona als seus autors.
0: Fantàstic. Ampliem cercle i a continuació hauríem de parlar d'una obra, diguéssim, del conjunt de la literatura catalana. I en aquest cas també d'ús una obra d'autoria col·lectiva, no?
1: Sí, molt col·lectiva, perquè es tracta en aquest cas d'una antologia, però la importància aquí no rau en els autors, sinó en la temàtica. És una antologia dirigida per Anna Gual, que és una poeta de Vilafranca del Penedès, amb qui tenim amistat. El que ha fet ella és recopilar tot un conjunt d'autors de parla catalana, d'arreu del territori, per tractar un tema que era tabú i que ho ha deixat de ser, que és la mort perinatal, no? Es titula Jo tinc una mort petita, a partir d'uns versos de Vicenç Andrés Estellers, que és un dels poetes que obre aquesta antologia, i tots els poemes ratllen del sentiment entorn a la pèrdua d'un fill abans o en el moment de néixer. I és un llibre carregat d'emoció, carregat de veritat i valent, no? I que respon a el que jo m'agrada a la literatura, que transformi el món, que se n'ha de ratllar de la mort perinatal. No hauria de ser mai més un tema tabú, són fills i filles de tanta gent i ja està bé d'amagar un fet tan a la vegada tràgic però real, que succeeix i que forma part de sa vida de moltes persones que jo m'estim. I bé, és meravellós. Casualment, quan Nana va demanar tots els poetes a qui va tenir accés per demanar si havien escrit el poema sobre aquest tema, jo hi ha un poema de Granit que es diu Polisario, on t'hi parla i se m'hi va... I estic inclòs també dins antologia, però no és per això, per tema que el duc, sinó perquè com a conjunt, el sentit unitari d'aquesta obra el fa un llibre diferent, especial. No és un llibre de poesia més. Hi ha moltes veus consolidades i d'altres que no són tan indiscutibles, no? És a dir, i som jo, que podria no ser-hi, però hi teníem una Margarita Ballester que és imprescindible, no? Són veus poètiques que conviuen entorn a un tema que troc que és molt polit que se'n pugui ratllar i reivindicar.
0: I acabarem amb una darrera recomanació, en aquest cas pertanyent al conjunt de la literatura universal, i crec que vens amb un clàssic, no?
1: Sí, quan un pensa en la literatura universal ja pensa en aquests llibres que de qualque manera li han canviat la vida, i això me va canviar la vida, L'illa del tresor de Stevenson, de Robert Louis Stevenson, que sí, que jo me va transformar com a lector. Jo només havia llegit literatura juvenil, per dir-ho així, i jo devia tenir 13 o 14 anys quan va caure L'illa del tresor a les meves mans i vaig veure que hi havia vida més enllà de Harry Potter, que molt bé. Harry Potter, jo m'ho passava molt bé en 12 anys, en 11 anys llegint Harry Potter, perquè així quan anaven sortint els llegia, però vaig veure que on podia anar-se'n al Carib a fer de pirata, saps? Amb un llibre i me va obrir els ulls. I el recomanaria a qualsevol persona de qualsevol edat que pugui llegir L'illa del tresor. Per favor, si no ho heu fet, llegiu-lo.
0: Fantàstic. Arribam així al final d'aquest capítol de lectures retrobades. Esperam que almenys algun dels títols de què hem parlat avui, especialment Corrupció de la matèria, hagi despertat la curiositat dels oients del podcast i que tant de bo acabin incorporats a la llista de llibres per llegir o rellegir. Moltes gràcies, Carlos, per acceptar de participar-hi.
1: Gràcies a tu, Isma.
0: I moltes gràcies als oients per la vostra atenció. Ens retrobarem en una nova entrega de Lectures Retrobades aquí, a Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca.

0: I ara sí que sí, fetes aquestes presentacions, ja podeu seure en aquest convit, perquè avui conversarem sobre sa memòria. Sa memòria, aquesta facultat humana de recuperar informació que m'ha emmagatzemat, aquesta capacitat de retornar experiències del passat per reviure moments, persones, paraules... Què passa quan decidim confiar els nostres pensaments o vivències en el paper i el boli, a un diari? Per què triomfa tant, avui en dia, la literatura del jo? I, per altra banda, quin paper hi juga l'escriptura de records a la memòria col·lectiva? Quins gèneres inclou? I quins són els nostres referents en aquest món? En definitiva, avui ens centrem en la literatura del jo.
1: Simposi, amb Blanca Noguera. Un podcast que brinda amb Dionís mentre xerra de llibres i cultura. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com.

0: Moisès Coll viu a Anglosa des de fa 25 anys. Té una llarga trajectòria en el món de la improvisació i aquest 2025 ha guanyat el Premi Josep Vivó de Glosa Escrita per setena vegada. A continuació, en recitarà la glosa guanyadora titulada Estimar un arbre, una glosa elegíaca i en memòria a Miquel Ametller, que va ser fundador de l'associació Soca de Mots i revitalitzador del cant improvisat a Menorca.
1: Estimar un arbre. Un cop, pobre, estima un arbre que ha begut de les set fonts. Ha aguantat els llamps i trons de la dansa més macabra i es brancames un vell sabre amb estall dels antics sons. I la lluita contra el vent quan atupa les riberes és eterna sense esperes. Neix d'un temps que no és present dins un cau de sentiment, dins un braç fet de porgueres. Quan molt lluny damunt sa història sabre canta i es fa gran, els seus himnes no desfan el llegat de sa memòria i s'esclaten sense eufòria del buscatge que té ran. Ungir Déu un cos de rei amb saviesa versadora i sa flor es poble ni mora com si fos ancestre vell. S'arbre és fort i es de vellei com si fos santa penyora. Es deslim d'aquesta terra que rebroten ses llavors, el seu peu fort i ofenós, cada pepi dolç i aferra, i acompanya en sa guitarra com estol de glosadors. Llavors riu i canta fort, i el seu cos agafa mida, que en sa testa ben florida engrandeix el seu suport, i gelós guardes conhort des miracle de sa vida. Arbre enveja de mon cor, sols veuret me cau sa bava, tu en deslliures de sa trava que empresones meu tresor. De dins meu me treus sa flor en sa teva espurna blava. Més poder que no t'és roure resplendeix com no ha fet mai. En el món cap serra o dai no te priva d'anar a lloure i sa so que fas remoure quan treus ull cada bordall. Escoltar el teu crit sublim dona pau, dona esperança. Et sabeu de qui no es cansa de compondre vers i rim, sols desig un regalim de sa teva benaurança. Trobes pluges i rosades que enforteixen l'esperit i els teus fruits són un delit dins de closques ben tancades, com ses rígides tonades que són plenes d'acudit. Llamp i oratge per delà han vestit sempre retaula per reescriure sa paraula que en present no puc haver. Tu, fidel al teu ésser, despassat me fas de baula. Lluita fort, constant i vèncer, pensament fonamental que tu dus fins al final, en s'astúcia més intensa que es combat tot junts comença es per batre amb el rival. Eterna et sa primavera que manté el fruit i ses flors, i en el tronc que ja és tan gros i cobert de cabaera tens en pèl de sa porguera que amb el temps mai no s'esclòs. Reinaràs sobre l'altura ben a prop d'on neix el cel, clavaràs sa sàvia arrel on sa terra se fa pura. Jo, fet d'ànima insegura, t'atendré com a model. Consagrats un tarannà de s'arrel fins a sa testa, en sa vida manifesta sols el temps no el perdonà, i el seu tronc va revinclar de sa forma més feresta. Arbre i imatge d'un gran geni que es pensia en sa lentitud, va decaure sa virtut del color verd homogeni, que és reinar tot un mil·lenni ficat dins la infinitud. Un profeta vida rep i alimenta tot un poble. El seu vers va ser tan noble que el meu acte me decep. I jo, rebrot trep a la trep, que puc fer en un món tan moble? La mà sent del món irada quan record ve les cançons. Els seus cants eren lliçons de sa vida més nostrada. Serà aquesta veu calmada el camí dels meus brancons. El cel blau és ara es fat que ni mora sense posa. Mantindré sa mor reclosa davall sombra del llegat. Si a aquell arbre era un glosat, sols pretenc a ser una glosa. Sí, mon cor un arbre estima, que en deixà s'arrel des bé, des costum des gran guerrer que en combat etern fa cima. En sa glosa, es mot, sa rima, arbre mestre, amb el lent.

0: Ràdio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Estimat Txec, com va sa vida per Fornells? T'escric perquè fa poc vaig rebre un paquet a casa meva. Era un llibre que un escriptor conegut i admirat m'enviava. Sí, sí, no és broma, que jo també tinc els meus contactes. És una sensació estranya, això de rebre coses d'algú a qui admires i veure el seu nom en el remitent. El cas és que vaig adonar-me'n que les noves formes de comunicar-nos actuals deixen enrere sensacions com la que sents quan reps una carta, un paquet o quelcom inesperat que et trobes a sa bústia. La sorpresa, primer de rebre'l, l'emoció després d'obrir el sobre i l'ànsia final de llegir allò que t'han dit. Potser per això he decidit escriure't. Ara els únics sobres que ens esperen, o almenys a jo, són ses factures. O també estan els telemàtics, però què vols que et digui? Aquests no em provoquen tant de subidon. T'has aturat a pensar en tots els tipus de cartes que hi ha? Cartes d'amor, cartes d'àvies a nets, de netes a avis, de fills a pares, cartes entre cosines, cartes amb males notícies, cartes que demanen perdó, cartes administratives, judicials, algunes amb sobres blancs, altres marrons, altres amb voreres vermelles i blaves, cartes antigues, cartes internacionals que viatgen entre països i continents, cartes als Reis d'Orient. Cartes n'hi ha moltes. Mai has pensat en aquelles cartes que han jugat un paper, per petit que sigui, a la història? Tot i que històries és veritat que també n'hi ha moltes, però jo xer de la història amb majúscules. Tot i que és gran i molt diversa i depèn de qui l'expliqui, pues, tindrà uns matisos o uns altres. Què et sembla si fem un podcast sobre cartes?
2: Andrea, quina sorpresa això de rebre una carta. Aquesta no me l'esperava. Història i cartes. M'agrada. Podem fer un epistolari express, sense voler ser gaire pretensiosos. Triar algunes cartes que ens hagin cridat l'atenció i atracar-nos en el seu context històric i social. Què te sembla? Que sigui un espai on et generin més preguntes que certeses. Quelcom que desperti la curiositat en aquell o aquella que ens escolta. A vegades, si cercam en fets passats o en altres cultures, podem entendre un poc més aquest misteri que anomenam humanitat. No creus?

0: Benvinguts, benvingudes a Epistolari Express. Us xerren Andreu Llamburu i ens acompanya des de Sedició i pilotant aquesta nau en Txec Pons. La pràctica epistolar du més de 4.000 anys que està activa. I és ben cert que avui en dia es troba en risc de desaparèixer. Però què sabeu d'ella? Jo, la veritat, fins fa poquet, ben poc. Segons les fonts històriques, la carta va néixer a l'antiga Mesopotàmia i Egipte, en un principi per guardar registre de collites i racions, també per honorar la memòria dels déus. Posteriorment, la van emprar per recollir ordres i instruccions i, finalment, ja com a mitjà de comunicació. Aquestes són algunes curiositats que hem trobat de la carta. Per exemple, sabíeu que l'activitat literària d'escriure cartes es diu epistolografia i que ve del grec i que és una barreja entre carta i escriptura? Que fins al 1840 les cartes les pagava aquell que les rebia i que depenia, segons les fues i la distància, que el missatger havia de recórrer. És ben cert que l'expansió de la carta està molt lligada també a l'alfabetització i popularització de l'escriptora. Tot i que no falten casos on la gent del poble cercava les persones que sabien més perquè els hi llegissin i escrivissin les cartes que rebien i enviaven. Una altra cosa curiosa és que les bústies de casa, així com les coneixem, no van aparèixer fins al 1962. I que no sé si us heu parat a pensar, però no sempre s'han escrit en paper. Altres materials que s'han emprat per les cartes són taules d'argila, làmines de plom gravades amb cisell i després ja van aparèixer materials com el paper de cotó o el papir. Que, per cert, no sé si heu llegit en Irene Vallejo i el seu llibre El infinito en un junco. Un llibre que a mi em sembla preciós i que ens fa tot un viatge per la invenció dels llibres en el món antic. Ella ens explica que el jonc de papir té les seves arrels a les aigües del Nil, que va ser el tercer mil·lenni abans de Crist que els egipcis van descobrir que amb aquests joncs es podien fabricar fues per l'escriptura. I un mil·lenni després ja havien estès per gran part d'Orient tot aquest coneixement. I d'aquesta manera, el jonc es va convertir en el coltan dels nostres temps, és a dir, en un bé escàs i molt estratègic. Des d'aquí us recomanem llegir aquest llibre. Seguint amb les curiositats, també us volem compartir que al Museu d'Alexandria es conserva un papir que revela una de les primeres bromes sexuals escrites i que diu el següent.
1: Declaren a Pió i a Pimes, a Epafrodit, l'estimadíssim, que, si no m'ho permets sodomitzar-te, tu també ho passaràs bé. I que no t'apallissarem, si m'ho permets sodomitzar-te. Que continuïs bé. Que continuïs bé.
0: I és que des de sempre mos han agradat les bromes sexuals, no ens enganyarem. Una altra cosa curiosa la trobem a les vitrines del Museu Britànic de Londres. Allà, inscrit en una tablilla d'argila, amb una escriptura antiga que s'anomena cuneiforme, que és un dels sistemes d'escriptura més antics de la humanitat, trobem una carta de queixa enviada per un home furiós anomenat Nanni i que està dirigida a un comerciant de coure de Babilònia anomenat Eanasir. I al igual que les bromes sexuals, a nosaltres ja fa estona que mos agrada queixar-nos.
1: Quan vas venir, me vas dir: li donaré a en Jimmy 6 lingots de coure de bona qualitat. I vas partir sense fer allò que havies promès. Vas posar lingots que no eren de bona qualitat davant dels meus missatgers. Com és que me tractes amb menyspreu? Vaig enviar missatgers perquè recullin sa bossa amb els meus doblers, que havia disposat amb vostè, però m'han tractat amb menyspreu en enviar-me'ls amb ses mans buides diverses vegades a través del territori enemic. Hi ha qualcú entre els mercaders que comerciïn amb Telmon que m'hagin tractat així? Tu ets únic que tracta el meu missatger amb menyspreu. M'has retingut els doblers en territori enemic. Ara depèn de tu tornar-los en la seva totalitat. Tingui en compte que a partir d'ara no acceptaré cap coure seu que no sigui de bona qualitat. Seleccionaré personalment els lingots en el meu pati i exerciré contra tu el meu dret de rebuig perquè m'has tractat amb menyspreu.
0: I vosaltres, encara escriu cartes. A qui va ser la darrera persona que li vau escriure? I els més joves, n'heu escrit mai alguna? Postdata. Això és Epistolari Express a Radio Far. S'acomiaden n'Andreu Llamburu i en Xec Pons.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala herba sempre creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

0: Biblioteca Freak, capítol 67. En escarrellarem desple de sa por, desgoig de sentir por, amb un recull de relats d'espara des denominat terror còsmic. Rellam de Els mites del Tulhu, de H.P. Lovecraft i altres, perquè altres escriptors van participar en la creació d'aquest terror. Uns relats que fan desitjar amagar-te les ombres de ca teva i tirar el llibre en fora, però que no saps per quin motiu sortiràs de la foscor per arreplegar el llibre i continuar llegint. Sodomasoquisme? I això que encara té pendent el Marquès de Sade. Descobreix com és i moltes coses més escoltant el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.
1: Que som mares, exacte, som mares, na Gavi i jo, i no mares perfectes, sinó imperfectíssimes. Som mares, i no mares abnegades, però sí dedicades. Som mares i alhora fem feina, procurant tenir cura de les nostres amistats, intentant també formar part intensa del teixit social que ens rodeja, i tot això, es cap des dia i es cap des mes, passa factura.
2: Effectively wonder.
1: Però bé, anem a lo que anem. Fem centradeta del programa, Gavi. Benvingudes, benvinguts, benvingudis, una vegada més, aquí a Arizones.
2: El vostre programa magazín radiofònic menorquí en femení i feminista de referència.
3: Gavi Missilevicius i Magda Timoner presenten Arizones, el programa de feminismes. Escolta el sencer a radiofarmenorca.com.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: És que és més organitzat, això, trobo.
1: És boníssim.
0: És més organitzat. Ai, tornem.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Però tingui en compte que aquells esdeveniments m'havien fulminat com un llamp. Amb prou feines havia sentit res més que un cop fort que m'havia capgirat. Però ara, despertada amb massa rudesa de la sotregada, volia reviure aquella experiència fugaç pas a pas, gràcies al màgic autoengany que anomenem memòria. 24 hores a la vida d'una dona, de Stefan Zweig. Si encara no heu llegit Zweig, no sé què esperau. Espectacularment prolífic, aquest autor austríac és especialment apreciat per sa manya que demostra a l'hora d'escriure novel·la curta, sempre amb aquest toc de romanticisme i melancolia tan seu. A 24 hores de la vida d'una dona, una distingida dama anglesa se sincera amb un senyor que ha conegut a l'hotel on tots dos estan allotjats. Li explica el que va ser, a la vegada, el pitjor i el millor dia de la seva vida. Li confessa com, durant 24 hores, va deixar de ser aquella vídua irreprotxable per deixar-se endur per una passió irresistible. Va quedar captivada per un home que no coneixia de res, un jove polonès molt atractiu que va conèixer a Monte Carlo, un jugador molt problemàtic. I no vos dic res més, perquè és una narració tan curta que val la pena que us hi vegueu immerses vosaltres mateixes. Té una bellesa increïble i, sense dubtes, és una de les més estimades per lectors de Stefan Zweig, amb aquest tema de la memòria que és sempre tan present a sobre de l'autor. La podeu trobar editada per Vien Edicions a la seva col·lecció Petits Plaers.
0: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

mirada perversa que arrela els meus pits. Ulls nus pos davant sa terra humida. Te deman, desig dels meus sentits, sa passió de sa flor no esmortida, per cada una de les nits que amb esponsells somies. Enfront ses teves expressions tristes, te cauen ses fues a un compàs lent, dibuixant tones poc furioses, sense trencar soroll desvent. Culpable em sent dels teus neguits, o trist, estimat meu. Una remor suau i dolça va de llevant a ponent, abraçada a sa més gran estrella. Què serà si no es canta aquest cor batent que desitges escoltar a cau d'orella? L'aroma que quan avances es dibuixa tanca les portes a tots els mals vents. L'erotisme que el teu pètal desprèn fa de l'encís l'olor més palpable, deixant enrere l'estim no viable, esperant per trobar el que no volem. Però t'ensumaré tan de lluny com siguis, buscant només l'amor etern.

Sa cara es part un disseny gràfic a mig acabar. Sa cara pot ser dura o fràgil quan un vol plorar. Sa cara es pot rompre mil trossos quan t'han enganat. Sa cara no pot fer miracles quan t'han mal mirat. Sa cara no pot vendre idees que abans no ha pensat. Sa cara és un mirall gegant ple de petits detalls. Sa cara no és res més que un rostre que ningú ha triat.

Benvingudes i benvinguts. Durant la primera temporada de The Young Pope, desfenomenal Paolo Sorrentino, el Papa Pio XIII, interpretat magistralment per Jude Law, va demanant a tot capellà que es troba, si se'n recorda de la crida de Déu, per convertir-se en guia del seu sender. De qualque manera, aquesta crida es pot traslladar en el món de la creació. Es fa difícil pensar, xerrant d'escriptura en el nostre cas, que qualcú de la nit en el dia es digui «Venga, va, me posaré a escriure». No, de cap de les maneres. Hi ha d'haver qualque cosa que t'impulsi a aquesta quasi autoimmolació que és escriure. Un autor admirat o una obra que te rebel·li el camí, o en tot cas, un camí noi enmig d'un bosc ombrívol. El manco és el que me va passar jo. Avui presentam una novel·la de l'autor que em va revelar ses passes a seguir. Maleïda aquella nit màgica. Avui a Biblioteca Freak, Hollywood, de Charles Bukowski.

0: I començam escoltant Bukowski, de Modest Mouse, que sa lletra ja diuen que Buko és una bona lectura i que amb aquesta pregunta qui voldria semblar-se un estúpid o amb aquest vers bestial sacrificar fetge ja mos dona una minúscula pista del tipus de personatge que va ser el nostre autor d'avui.
1: Como cualquiera podrá decirles, no soy un hombre muy agradable. No conozco esa palabra. Yo siempre he admirado al villano, al fuera de la ley, al hijo de perra. No aguanto al típico chico bien afeitado con su corbata y un buen trabajo. Me gustan los hombres desesperados, hombres con los dientes rotos y mentes rotas y destinos rotos. Me interesan, están llenos de sorpresas y explosiones. También me gustan las mujeres viles, las perras borrachas, con las medias caídas y arrugadas, y las caras pringosas de maquillaje barato. Me interesan más los pervertidos que los santos. Me encuentro bien entre marginados porque soy un marginado. No me gustan las leyes, ni morales, religiones o reglas. No me gusta ser modelado por la sociedad.
0: Bukowski s'insereix dins d'una corrent literària anomenada realisme brut, iniciada més o menys a la dècada dels 30 del segle passat en els Estats Units. Per fer-nos una idea, és com si la Venus de Botticelli hagués nascut de l'esperma d'un borratxo en un carreró de rates i es vent que agita els seus cabells sigui les zones expansives de vòmits. Personatges imperfectes, amb defectes com les persones comuns, com tots nosaltres, i en comportaments poc ètics, que es mouen en situacions quotidianes i generalment de fracàs, perduts i frustrats amb la societat, per la qual cosa sempre hi ha una càrrega de crítica social i cert caràcter de lluita i resistència. La realitat sense distorsió, sense filtres d'Instagram. La realitat tal com és. Aquest realisme és descrit amb un estil sobri, cru, precís, directe, on adjectius i adverbis són reduïts a la mínima expressió i on es construeixen descripcions sense cap tipus d'adorn. Les frases, curtes i ràpides, com punyades, es despuen de tot allò que no és essencial. Economia lingüística, i no obstant, són obres amb moltíssima força, amb molt de caràcter, i com ja he dit, de lluita i resistència.

0: I seguim amb Frank's Wild Years de Tom Waits, on aquest Frank de sa cançó podria perfectament ser el nostre autor d'avui. Però què passa en aquesta novel·la, que hem de dir que de tots els llibres que fins ara hem comentat és la que té una estructura més clàssica. Hollywood és la cinquena novel·la de Bukowski. Només n'escriurà una més, Pulp. La va escriure en els 65 anys, quan la seva fama, o relativa fama, fama underground, ja estava consolidada arran del món. Havia aconseguit el que sempre havia perseguit: viure de l'escriptura. El que es pot traduir en tenir una caseta mona, amb jardí i piscina, i una parella estable, que tot i ses borratxeres, que ja no eren tantes ni tan exagerades, i tot i ses seves anades d'olla, ella se l'estimava. Per tant, és aquest un relat d'una persona que s'ha de preocupar ja de poques coses. Com en totes les novel·les de Bukowski, excepte Pulp, es tracta d'un relat autobiogràfic, una mica exagerat, com totes, sota el pseudònim de Henry Chinaski. Una de les conseqüències de sa fama és que crea aduladors, i aquesta és una història d'un d'aquests aduladors, la d'un director de cinema, John Pinchot, sota qui s'amaga Barbet Schroeder, encaparrotat en dirigir una pel·lícula basada en els relats de joventut de Bukowski, i que sigui ell qui escrigui el guió. És a dir, la història d'un alcohòlic incorregible. Pel·lícula que es va titular Barfly, protagonitzada ni menys ni menys que per Mickey Rourke i Faye Dunaway.
1: Solo un grifo que gotea. Una botella vacía. Euforia. Juventud aprisionada. Apuñalada. Y afeitada. Palabras aprendidas. Preludio de muerte.
0: Com he dit abans, tenim aquí un autor ja madur i sense gaires preocupacions, on aquesta lluita i resistència és ja menor. Per què hi do aquesta novel·la i no altres com Dones? Perquè és la més sarcàstica i àcida de les seves novel·les. Perquè introdueix altre tipus de personatges del tot excèntrics: artistes, productors, executius, etc. Perquè retrata un altre món, igualment dur, on regnen els doblers, que paradoxalment ets l'únic mitjà per assolir els somnis. Perquè ets la més nostàlgica, sé que més te toca el cor, xerrant d'aquell primer amor desmesuradament únic i especial, que desgraciadament va morir a causa de l'alcohol. Se te posen els pèls de punta. I sobretot, perquè ets la seva novel·la on l'humor és més visible. No em podria treure mai d'escap aquesta escena en què el director de cinema es presenta en el despatx d'un executiu amb una serra elèctrica per exigir el finançament que mai arriba. Simplement per pixar de riure.
2: Si no te sale ardiendo de lo más profundo de ti, a pesar de todo, no lo hagas. A no ser que salga espontáneamente de tu corazón, de tu mente, de tu boca, de tus entrañas, no lo hagas. Si lo haces por dinero o por fama, no lo hagas. Si lo haces para llevarte mujeres a la cama, no lo hagas. Si te cansa solo pensar en hacerlo, no lo hagas. Si estás intentando escribir como cualquier otro, olvídalo. Si tienes que esperar a que salga rugiendo de ti, espera pacientemente. Pero si nunca llega a rugir, haz otra cosa. Si primero tienes que leerlo a tu esposa o a tu novia o a tu novio o a tus padres o a cualquiera, no estás preparado. No seas pesado y aburrido y pretencioso. No te consumas en el amor propio. No lo hagas. A no ser que salga de tu alma como un cohete, no lo hagas. A no ser que el sol que hay dentro de ti esté quemando tus tripas, no lo hagas. Cuando sea verdaderamente el momento, Si has sido elegido, sucederá por sí solo y seguirá sucediendo hasta que mueras o hasta que muera en ti. No hay otro camino y nunca lo hubo.
0: I fins aquí la recomanació d'avui, que també tanca aquesta primera temporada de friquisme literari, aquesta meravellosa aventura d'aprenentatge que ha estat la gravació de tots els programes. I aprofito per fer una crida a tothom que es vulgui unir en aquest projecte tan engrescador de ràdio. Com et sol dir, com més serem, més riurem. També recomanar-vos escoltar els altres podcasts de Ràdio Far, Sonora, que recupera la memòria oral de Silla, genial. Les maquetes d'en Pedro Sánchez, una barbaritat de programa, brutal. I d'altres cosetes que hi ha penjades també molt interessants. Felicitant el Far Cultural per aquesta extraordinària iniciativa i vos anim a seguir la seva incansable activitat. I per dir-vos adeu, vos deixam amb un altre hitasso com és el Common People del Pulp. Moltes gràcies per escoltar-nos i fins a pròxima. Que l'estiu vos sigui lleu.

Tot seguit escoltarem un tema del disc de Ses Bísties de Montgofre, Producte de la Terra, publicat el 2026.

0: Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps, i per setembre, Sudibó madura. Sudibó és el fruit de suastre, arbre autòcton de la conca mediterrània. Els suastres joves reben el nom de revells i tenen un aspecte diferent, amb fulles més petites i branques com a pues. Hi ha un refrany menorquí que diu que els revells tornen suastres. Volguen dir que els infants i joves acaben seguint adults i canvien de manera de pensar o de fer. La varietat cultivada de suastre xudivera, de fues i fruits més grossos, dels quals s'extreu el preuat oli d'oliva, sol líquid i base de la dieta mediterrània. També es pot fer oli d'olivó, però és més costós d'obtenir. Però qui ben aprofita aquest petit fruit són els ocells, sobretot tords i estornells, que quan arriben a Menorca per la tardor troben una bona font d'aliment. Després, amb els seus excrements, els ocells escampen els pinyols, les llavors, pel camp, donant vida a nous suastres, que s'acabaran integrant en el paisatge propi de la nostra illa, format per un mosaic de retalls d'oestrà i camps de conradís. Així que ja ho veus, quina joia botànica que tenim. Una joia de la Mediterrània.

Es menorquí és un dialecte des català que no fa falta que el parlis, que també el pots xerrar, i el que pots fer és sortir de sa caixa mental i ampliar sa visió que tens, xo, que sempre pot

0: Tu quan arribes a casa i seus en el sofà, mires pel·lícules o intentes desconnectar?
1: No miro cap pel·lícula, perquè miro moltes pel·lícules i és una cosa que trobo faltada quan no era directora artística de Tots Barcelona. Però realment ara me passa vida mirant pel·lícules, mirant 1.000 pel·lícules cada any.
0: Uau, és una mitja de 3 per dia o alguna cosa així.
2: He perdut el compte.
1: Depèn, sí. No, però hi ha dies que no puc mirar pel·lícules, perquè això implica altres feines, implica també viatjar, o sigui, tens reunions, tens altres tasques a fer. Però bueno, no estic tota sola visionant. Som un grup, un comitè de selecció, que som 7 persones. Però sí que és cert que, clar, quan t'has de visionar tant, després vols netejar la mirada, perquè si no estàs com contaminat, no?
0: Llegir, no? O fer alguna altra cosa.
2: Te'l podríem preguntar també si et conviden a anar a molts festivals de cine i què és el que més t'agrada dels festivals com a esdeveniment, si és el mirar les pel·lícules que es projecten o quins són els altres elements que té un festival que t'agraden també.
1: Jo vaig a molts festivals. De fet, la setmana passada estava a Majordox, fa 2 setmanes estava a Suècia, Nordisk Panorama. Fa 3 estava, no un festival, sinó un laboratori de projectes que era a Navarra, DoClub. D'aquí 2 setmanes me'n vaig a Eslovàquia, un altre festival. Després me'n vaig a Amsterdam, a IFA, novembre. Després me'n vaig a Roma. Tot així, tot el temps. I no acostuma a mirar pel·lícules als festivals. Perquè quan viatges tens un altre tipus de feina, que és fer connexions, fer reunions amb agents de vendes, que són aquestes empreses que es dediquen a comprar i vendre pel·lícules, i que d'alguna manera pues, cada agent de venda té com el seu paquet, té també la seva personalitat. Com més coneixes aquestes empreses, elles mateixes ja te poden oferir un tipus de documental sensible a el que tu vas programant. Hi ha tot un tema de negoci, no?, que s'ha de fer aquests festivals. I a vegades passa, hi ha alguns festivals sí que vaig a veure pel·lícules, no?, com pot ser IFA, perquè té moltes estrenes mundials, o sigui, té projeccions, que és pel·lícules que serà la primera vegada que es projectarà a un festival, o Berlinale, no?, també és mes de febrer, que també són estrenes mundials. Sí, però altres festivals, no sé, a Nordisk Panorama, que vaig estar 3 setmanes, o a Majordox, que vaig estar la setmana passada, quasi tota la programació jo ja l'havia vist.
2: Clar.
1: O l'havia vist a la meva oficina, o l'havia vist a Berlinale o a IFA l'any passat.
2: Són pocs els festivals que hi ha estrenes que tu no hagis tingut accés abans, segurament.
1: Són aquests festivals de classe A, que tenen estrenes mundials, que se'n diu, que és la primera vegada que es projecten a un festival.
3: Gris Mig, el podcast del Menorca Dogfest, amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Primer de tot, Natxa, te volíem demanar com va néixer aquest projecte que mos presentes i quina va ser l'experiència a la residència F16.
1: I de parteix d'aquesta residència F16 que comentes a sa casa d'artistes, a de Vores Mercadal, i és una residència, bé, em van convidar una mica suggerint dues condicions. Per una banda, fer algun projecte relacionat amb Menorca, així de forma oberta, no? Però que tingués algun vincle amb sa illa, i després per l'altra, l'altra com a suggerència, recomanació, era fer algun tipus de feina d'investigació amb l'arxiu d'imatge i so de Menorca, que és a Maó. I bé, a partir d'aquí vaig començar a investigar i a fer una mica de recerca. Vaig estar aquest estiu, aquest juliol i agost, anava i tornava, i bé, vaig estar investigant per una banda a l'arxiu i per l'altra banda fent voltes per Silla en cotxe mentre tothom estava a la platja. Jo me dedicava a anar a fotografiar pedres i jaciments arqueològics i fent vídeos per camins a ple sol.
2: Volia preguntar, Natxa, quin és el principal repte al que t'has enfrontat per dur a terme la investigació?
1: El principal repte seria, potser, concentrar la informació. És a dir, jo tinc tendència, potser per una cosa personal, potser per la temàtica, a cercar molta informació, cercar diferents bandes. Llavors, per jo, segurament el repte seria com a concentrar-ho en un format expositiu. Això, sí. I centrar, perquè de sobte quan hi ha com la síndrome de l'arxiu, no? Que això està una mica amb arxius de text, però també fotogràfics, cinematogràfics, que et pots entrar a un arxiu. Interessant.
0: Això és el guai també dels documentals, que al final reculls unes experiències de persones que al final nosaltres també deixarem d'estar en algun moment i té aquesta capacitat que després es pot revisitar com tu vas fer en el cas d'anar a Margaret Murray. Us pots explicar un poc més sobre aquesta figura, què és el que tant te va captivar?
1: A l'hora d'això, de fer una mica de recerca de quin tema volia tractar, vaig trobar amb la història d'aquesta dona, que m'apareix una història per fer, per una vida per fer un parell de documentals, sincerament, pot ser una altra edició de Menorca Dog Fest, n'hi haurà algun. És una dona que va viure 100 anys, a més, va néixer, bé, era britànica, va néixer a l'Índia colonial, quan la Índia era britànica, i era egiptòloga. Bé, un moment històric que les dones no tenien, no era tan fàcil estudiar, etc. No? I ser professora d'universitat i tot això. Era arqueòloga, era egiptòloga, i l'any 32, bé, va ser la primera dona que va fer una excavació arqueològica científica a Menorca. Va ser un encàrrec de la Universitat de Cambridge i ella se va plantar aquí amb dues dones més i devia tenir uns 70 anys quan va venir l'any 32, va venir tres vegades i van publicar tres llibres, tot i que s'havien fet excavacions abans i també després, però ella va ser la primera, diguem, la pionera en aquest sentit, de fer una excavació arqueològica. I a més, amb una certa edat, amb les investigacions que havia fet, bé, va estar excavant a Palestina, Egipte, Malta. Sí, té una dona com molt de principi de segle XX, d'un pot de pel·lícula.
3: Gris Mig, el podcast del Menorca Dog Fest, amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Molt bé, Òscar Padi, benvingut a la setena edició del Menorca Dog Fest.
1: Moltes gràcies per rebre'm. Estic encantat d'estar ací en la illa i és brutal el que heu muntat. M'agrada un muntó.
0: Moltíssimes gràcies. Per nosaltres és realment un plaer i crec que també un deute important tenir una exposició com la teva, que tracta un tema que ha estat el centre de la discussió política a València durant tot l'any, que és 2282
1: Sí.
0: o 2282.
1: És més 2.282 que és, te vaig a donar l'explicació, és la quantitat de litres per metres cúbics per segon i és l'equivalent a 6 vegades el cabal de l'Ebre.
0: Que va caure a la Dan.
1: Que va passar per tot, per lo que és el barranc del Pollo, bueno, un munt d'afluents, perquè al final nosaltres, la meva família, va patir també les inundacions com un munt de gent. I està el barranc de la Saleta, està el barranc de Pollo, n'hi ha un munt d'afluents, no? I entonces, què passa? Que se va inundar tota València.
0: Com vas... bueno, allà, en aquest projecte, amb molt de història personal, no? Com vas abordar aquest treball com a fotògraf, però també com a persona afectada?
1: Correcte. Pues, els primers dies jo portava la càmera, però és una cosa que molta gent m'ha preguntat, no? I has fet fotos els primers dies? Pues, no moltes. Per què? Perquè al final estàs treballant, estàs sentint el dolor dels amics, dels veïns, dels familiars, estàs flipant. O sigui, és algo tan bèstia que te deixa immobilitzat, no? Entonces, el alçar la càmera per ficar-te en l'ull i tirar la foto és una cosa que m'ha sigut molt dura en aquests primers dies, no? Entonces, quan ja ha baixat totes aquestes emocions, jo he anat al carrer a fer la meva fotografia, que no era fer el cliché que hi ha en premsa dels cotxes, de la gent i tal. Volia buscar una mirada més poètica i quasi sempre totes les fotografies que n'hi ha són en vertical perquè volia acotar un sentiment, no? una mirada i buscar en tots els puestos la meua mirada. És el que he anat buscant.
0: Crec que és tot un desafiament per a un fotògraf que està... Aquesta distància que de vegades posa la càmera entre tu i una situació, un subjecte, és realment complicat trobar aquest equilibri, no? Com ho has viscut tu en aquest sentit, més enllà de lo tècnic? Vull dir, com vas anar cercant aquest punt poètic?
1: Realment, al final, jo tinc amics que viuen en Paiporta, que bueno, van estar molt integrats en el tema de la neteja del poble, i comentant ells, tio, no ha anat encara al teu poble, perquè, clar, vivim a 6 quilòmetres del nostre poble d'Alaquàs, i clar, ja hi ha passat 2 mesos després de... Sí, estava arribant el que és el Nadal. Entonces, què passa? Que jo m'agrada molt el que és la fotografia de carrer, no? Però jo vaig eixir a veure aquests moments, aquesta fotografia que a mi m'agrada, que no te proposa més preguntes que respostes, no? Que quan tu te fiques davant de la imatge, te dona aquestes preguntes, no? I a la vegada tens que tindre aquest factor d'allunyament personal que... N'hi ha vegades que és impossible, perquè no, perquè t'està afectant i és prou complicat, no? Marcar aquesta distància. Entonces, què passa? Que comences a caminar i els feedbacks te venen com... És que és algo tan brutal que el que hem patit, que és algo que estava contínuament. Passaren 2-3 mesos després de la Dana, i encara n'hi havia imatges constantment, i era una cosa que era, vamos, molt, molt, molt bèstia.
0: Hi ha algo que travessa 2288, que crec que és molt interessant, i per aprofundir en aquesta idea de lo poètic, que és la teva recerca sobre l'enorme onada de solidaritat que va a València i que, d'alguna manera, va sorgir en un moment molt catastròfic. Com ho vas plasmar això en una foto?
1: Pues nosaltres estàvem, clar, en casa dels meus pares. Meus pares viuen molt propet de lo que és el barranc de la Saleta. Entonces, ¿qué pasa? Que yo visqué en València, yo vaig a anar a caminar des de València. No són molts quilòmetres, però clar, anar carregat en agua i tal, pels pares i tal. Clar, arribes a veure, el meu estudi també està en la qual estava inundat. Entonces, ¿qué pasa? Que arribes i no saps per on és començar. I això com se neteja, no? I què passa? Que la gent comprant de tot, els xinos, tot ple de gent comprant, no n'hi havia de res. I clar, te quedes, lo primer que te quedes és aixina, no? I de repente se baixa un vell. Òscar, vols que te tire una mà? Ostres, pues sí, tio. Se ve, passen uns amics, també, m'ajuden a netejar l'estudi. Quan està l'estudi netejat, en 2 o 3 dies el netejarem, se n'anarem a casa dels meus pares i clar, es començava a passar la gent. Necessiteu ajuda? I, pues, clar, que...
0: Sí, por favor.
1: Clar, clar. Buidarem el garatge de mos pares a poals. O sea, és una... Perquè no hi havia bombes ni havia de res. I la història està en que te quedes flipant perquè no estàs acostumbrat a que una persona desconeguda apareixca en el teu carrer i te digo, te echo una mano i, hòstia...
0: Desinteressadament, no? Una cosa com...
1: Això és molt fort. Això és molt fort, és brutal, és brutal. És una cosa que a nosaltres estiguem flipant, no? I crec que una part de sostindre el que és el patiment ha sigut l'ajuda de la gent que ha fet aquesta balança i ens ha deixat en una bona situació, no? Gràcies a aquesta solidaritat.
0: Els desastres naturals, la discussió sobre el col·lapse climàtic, són cada vegada una temàtica recurrent en la fotografia documental. Què penses que hi aporta 82 perdona, en aquesta línia estètica, però també aquesta discussió que és cada vegada més urgent, no? Que és el climàtic?
1: El tema està en que hi ha un munt de factors que n'hi ha que abordar, no? Que és, per exemple, ho comentàvem fa uns dies, que l'Horta de València era absorbia, quan hi havia les inundacions, l'Horta de València feia un dique de contenció, no? Cap a països grans inundacions, no? Vosaltres sempre hem patit això de la gota freda, normalment. Què passa? Que estem construint i estem llevant l'Horta i tot això és una manera també de dir no podem portar este camí perquè al final està demostrat que no podem anar per ahí, no? Tenim que fer, tornar a donar-li la veu a l'Horta, no? Perquè l'Horta és no, a banda és una productora d'aliments, també és una protectora, no? de la nostra vida, no? I jo crec que jo crec que la idea va per ahí, no? Perquè nosaltres som Horta.
0: Total. T'havies interessat abans pels temes climàtics o la teva fotografia anava per una altra banda i de repente ha aparegut això?
1: Jo me he trobat de front perquè ja t'he dit que el tema ha sigut eixir al carrer, tenia la necessitat de, però sense ningú tipus de història, no? Volia anar a treure fotos i captar, no? Perquè al final la fotografia va estar ahí per sempre i tenim que tindre esa fotografia per a no oblidar. Entonces, què passa? Que sí que és cert que n'hi ha un montó de coses, no? Dins de la fotografia de 22882, que és un homenatge a la memòria perquè un munt de gent ha perdut les seues fotografies i records. N'hi ha un homenatge a la gent que se n'ha anat i n'hi ha un munt de coses, no? Dins d'aquest projecte, no? Jo crec que al final són moltes coses, no? I anava així a fer fotos i vi una altra cosa, vi una altra cosa. I els feedbacks, els també vindre automàticament, no? I entonces n'hi ha un montó de coses dins d'aquesta exposició.
0: Crec que hi ha algo també molt interessant, que és la gamma cromàtica que s'ha utilitzat, que és de colors molt vius, paradògicament, vull dir, tan greu, tan salvatge, per dir-ho d'alguna manera, té explosions de color, hi ha figures, hi ha objectes, hi ha molt d'objecte. Com et relaciones en aquest sentit? I pensant en això que has dit sobre la memòria, no? Què transporten aquests objectes tan coloridos que has triat?
1: Al final el funk és el que taca tot, no? Al final és la explosió que de color és el que vol eixir a la vida, no? I el funk és el que tenim que rentar, no? És, jo crec que la idea va per ahí, no? El xic, la fotografia que estàs veient ahí, és una gent que venia de Córdoba a netejar, estaven en desembre i estava flipant, no? Lo mateix, no? I no, és que hem vingut així a netejar. I el xic anava a prendre un got d'aigua i se va baixar el que és el traje i aquesta explosió de color, no? de la geisa que estava en la seva camiseta, estava eixint, no? del funk, no? Entonces, sempre els xoguets, no? Totes aquestes coses, objectes que apareixen dins estan lluitant per eixir de fora del funk, no? que ho taca tot.
0: Hi ha algú molt simbòlic, no? En aquest sentit. És com el funk, com una explosió de la natura que s'està reclamant algú i que davall d'això existeix, bueno, tota aquesta explosió també de solidaritat, de resistència i de lligams mutus que de vegades estan un poc soterrats, no? Te volia demanar particularment sobre la teva relació amb la fotografia documentals. Què penses que pot aportar aquest treball, però la fotografia en general, sobre processos tan complexos i tan terribles com va ser la dona?
1: Al final jo crec que és una denúncia, no? Jo crec que estem així per a no oblidar i estem així per a documentar, no? I fer participar a la gent, perquè al final és impossible, parlant en amics que són fotoperiodistes i comentaven, ostres, m'han dit que tinc que anar perquè hasta que no estàs ahí no saps el que n'hi ha, no? Entonces, què passa? Que la fotografia mai se va aproximar a la realitat, no? Però tenim que intentar-ho per a donar veu, no? A la gent, als problemes. Jo crec que la fotografia documental té que anar per ahí, no? És una denúncia, és donar veu i visibilitat.
0: Total. A més, en aquest moment, on paradògicament, on més dispositius i més possibilitats tenim de generar imatges, cobra un valor particular, no? Tu què penses sobre això?
1: Totalment, totalment. Sí que és cert que n'hi ha que fer fotografies, però també en cap, que moltes vegades estem fent fotos, però hem que pensar, no? Abans del clic, no? I dir que vull transmetre en això, no? I moltes vegades ens passa això, no? Que anem en un modo automàtic, però jo crec que si tu reacciones i dius, ostres, tinc que dir això, jo crec que és la manera de fer-ho.
0: Com has, sobre aquest punt també per aprofundir un poc, com has treballat l'equilibri entre fer una foto davant d'una persona que està patint, que està sofrint, que està travessant un moment dur, intentant respectar aquest moment, però també cuidar la imatge perquè es transmeti tota aquesta situació.
1: Saps el que passa? Que jo vaig tindre... clar, quan jo vaig començar a eixir, la gent havia tingut tanta fotografia de clar, ja no volien eixir en les fotografies, no? Ja estaven farts de fotografies i n'hi havia una dona que estava netejant una fallera en el costat de Aldaia i que, hòstia, esto es icònic, perquè, vamos, una fallera tacada de barro i tal, i clar, vaig fer un clic i dic, hòstia, i torna arrere i li dic a la dona, perdone, ¿le puedo hacer una fotografia i tal? I dice, sí, pero no me saques que ya me ha sacado Televisión Española. La dona estaba ya feta ya pols Ja està, clar, ja, ja la dona ja l'havien traït per tots els puestos, entonces què passa? Que, sí, sí, clar, per supost. I de totes formes no hi sent, en les fotografies no hi sent ningú rostre conegut, no? O sigui que jo també en això sí que volia fer-ho també més anònim. Volia anar per aquest camí. Menys una última foto, que és una manifestació, que va ser la primera manifestació que vam fer en la plaça de l'Ajuntament, i aquesta foto va ser una locura perquè hi havia un xic en una granadora alçant el que és la granadora, pegant voltes al costat de gent, i quan se dona compte que l'estic fent la foto, me mira i alçant l'això en molta ràbia, no? I, vamos, ahí veus el dolor, no? I la ràbia, i és l'única fotografia que té un rostre que és reconegut, no? per ell mateixa.
0: Sí, sí, sí, crec que, a més, és una fotografia amb moltíssima potència, perquè està feta de lluny, però clarament hi ha una connexió entre el subjecte i tu. Són aquelles fotos que dius, wow, no? Com...
1: Sí, sí, sí, sí. I també la fotografia és això, no? El sentir, no? El que el sujeto te transmite coses, no? I intentar captar això per a mostrar-lo.
0: M'agradaria fer la darrera pregunta. Penses que els teus pròxims treballs tindran el component de pensar estèticament o des de la fotografia en general, com a denúncia, com a memòria, com a producció simbòlica, el tema del canvi climàtic?
1: Uf, no ho sé, tinc una idea, però no va per ahí. Estic pensant en un projecte, i sí que estic pensant en una relació entre el que és el cos humà i la naturalesa. Sí que estic pensant en un projecte que va per ahí, però vamos, no descarte que pugui me pugui esclatar algo en la cara i tornar a fer algo de denúncia, no? Perquè al final també moltes vegades te lo trobes de colp de cara i tens que fer-ho, no? És com ho tens ahí i tens que fer-ho.
0: Perfecte. Padi, moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me, i vamos, un plaer.
0: Benvingut.
1: Gràcies.

0: Radio Far. La ràdio cultural de Manol.
1: Treus els dos ulls i analitzes els nervis. Veuràs que estan plens de dies amb tu. Agafes els pulmons i me'ls buides.

0: de Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.
1: D'aquesta màquina infernal, anem a tota velocitat, ben vestit.
0: Emblanquinar ha estat tradicionalment una feina femenina associada a les feines domèstiques de la llar, tant al camp com al poble. Aquesta era una tasca més que les dones havien de fer a casa seva, de la mateixa manera que també era una feina femenina anar a comprar i vendre la calç.
2: Si fer calç era feina d'homus, emprar la calç per fer morters i revestiments era feina d'homus, la feina d'encalar era una feina femenina. Una més de les feines domèstiques que tenien assignades les dones, pel manteniment i la bona cura de les cases. És a dir, les dones havien de fregar, garnar, cuinar, donar de menjar als animals, bé, feien un munt de feina, fer spa, fent la roba manualment i també encalar les cases. I si no hi arribaven, s'enfilaven dalt una escala o amb un palo. Era una feina pròpiament femenina. Per això que en aquell temps, en temps antics, les dones més humils s'allogaven a altres dones, a altres cases, per anar a encalar. I així se traien un sobresou que pues, ajudava a l'economia familiar. Dic que era una feina de dones.
0: A continuació, escoltem els testimonis de Cisc Enric, filla de pagesos, Maria Cardona, filla d'emblanquinadora, i Bep Taverner, emblanquinador d'ofici.
3: I en aquell temps, els homes, nada de les feines de casa no en fan ni una.
4: I ma mare anava a fer feina d'emblancar, emblancar mig poble de Ferreries i mig terme de llocs. Bé, n'hi havia dues o tres de Ferreries, però ma mare era llesta i n'hi havia aquí. Bueno, era molt dimoni. Ma mare tota sola, sí, no, tothom es donava el seu aire, sí.
3: Jo no sé, en el poble supos que hi havia emblanquinadores. Emblanquinadores, no emblanquinadors.
0: La calcinera, el podcast de la història oral de la calça a Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Hola a tothom, benvingudes, benvinguts a un nou Maquetes a Radio Far. Jo sóc en Pedro i avui no t'he convidat, avui no hi ha convidat, com sempre a meitat de temporada m'agrada fer un episodi recopilatori. També es fa que no m'he pogut posar d'acord amb gaires músics per fer entrevistes aquesta setmana, per tant, haurem de tirar d'arxiu, que és una cosa que és bastant divertida i que crec que a vegades vos agrada, no tanta conversa i una mica més de música. Música molt interessant, música pues, que potser fa estona que no escoltau o que no podeu trobar por ahí i que aquí estic per donar-vos i perquè l'escolteu en jo. Mirant tant els meus discos durs, els meus arxius i aquestes coses, he trobat que tenc por ahí el mitiquíssim vinil split, se li sol dir, no sé com es diu en català, quan una cara és d'un grup i una cara és d'un altre. Ja sabeu que estic xerrant, no? Des mític vinil de Ferris i ja t'ho diré, de Ja t'ho diré i Ferris. Una cara per cada grup, quatre temes per cada grup. I bueno, molt interessant, la veritat, és escoltar els primers passos de Ja t'ho diré i algunes cançons d'aquests Ferris. En vinil, amb aquell so tant d'aquella època, és un disco editat el 1990, i res, posaré un tema d'aquest disco, un tema de Ferris, on canta Miquel Plana, per suposat, que és un, que ja sabeu, un bon amic del programa i un tio que no està mai de més reivindicant-lo, amb música dels Ferris i lletres d'en Jordi Odri, que també l'hem entrevistat en aquest programa, que va ser el primer de la segona temporada, i una entrevista que m'ha agradat molt, i un tio que ha fet la lletra d'aquesta cançó, un tema que es diu Sentado en el Jardín.

I de fins aquí aquest sentada en un jardí amb aquest vinil, bueno, vinil amb dues cares en dos grups diferents que t'han recordat i des qui estic cercant una còpia a veure si la puc aconseguir per aquí. He mirat a Discogs, en aquesta espècie d'eBay per discos, i hi ha un parell a la banda, hi ha un que el van per 8 pavos, una botiga que el van per 8 pavos i un altre per 25 pavos. Ja si això ja veurem si qualcú per Menorca me'l pot col·locar. Ja sabeu que jo sempre estic, sempre no tinc un duro mai, però pasta per disc, sempre entenc que sí, que si qualcú me'l vol vendre, pues que contactin jo, que ja sabeu on som, i estaria guai tenir aquest disco dels dos grups. Una altra coseta que he trobat pels meus arxius és aquest CD de Menorca Actua del 98, des qui a vegades vos he xerrat, crec que n'han xerrat en alguna entrevista, d'aquests festivals que es fan de Menorca Actua, que venien grups de fora i grups menorquins, i bueno, es muntava un bon show. Jo no hi vaig poder anar a cap d'aquests per edat i tal, però sí que puc escoltar els CDs que van deixar. És del 98, en grups és que és molt d'aquesta època. Està en un drop aquest grup de desanunci de Pepsi, del Bajo Entre Tarde, que sí, que també l'han comentat qualque vegada. Siete Notas, Siete Colores, aquest grup dels pioners del hip-hop en castellà. I grups menorquins. Hi ha Los Gallos, amb en Miquel Plana també. I hi ha un parell de temes de Dear, que me fa moltes ganes posar, que vam xerrar de Dear una mica amb en Goofy, quan van tenir un dels primeríssims programes que van fer, sembla que faci 500 anys. Xerraven sobre Sicora, també Dear és el seu projecte més personal. I aquí vull posar un tema que es diu Horizon, un tema cantat en anglès, cantat, no és només instrumental. Cantat, crec que la cantant és Namament, però no tinc aquí els crèdits, però si qualcú m'ho vol confirmar, pues com ho confirmi per xarxes o por ahí, però escoltant-se m'ha semblat que és ella. I aquí aquest temasso, que és Horizon.

Un molt bon tema, aquest, Horizon. M'ha agradat molt aquest, en la guitarra tan virguera d'en Goofy. I res, seguim amb aquest episodi recopilatori de mitja temporada de maquetes, posant música menorquina, posant música que tenc por ahí, i res, m'ha mort de ganes de contar-vos el que estem preparant per enguany amb Radio Far, amb maquetes en concret, un parell de coses molt xules que tenim a la vista, però que encara no us puc dir, perquè no està del tot tancat i no vull que fa aquestes coses, però, ostres, tu, té bona pinta el que ve amb Radio Far per aquest 2022, a part de festival i coses d'aquestes que després te'n xerrarem també, però quantes ràdio que seran molt xules i que tenen a veure un poc amb aquest programa, però hasta aquí puedo leer. Seguim amb el CD d'aquest de Menorca Actua 98 que he trobat. Aquí hi ha un tema que es diu A Prop, un tema de Six Fusion, del grup d'en Xanti que vam xerrar, i que, la veritat, no record si el vas posar en aquell podcast, crec que no, però és que m'agrada molt aquest tema i m'agrada aquí com canta en Xanti amb aquesta veu que és un poc diferent a el que estic acostumat a sentir-lo jo, per motius obvis, i anem a escoltar una altra vegada aquest tema que es diu A Prop.

Guai, seguim repassant un pot de música menorquina, grups que ja no estan en actiu o que fa temps que no fan res. I punyetes, no he punxat mai en Pele amb aquestes i ja està bé. Hombre, en Pele és Pele Pancautó, aquests discos, dos discos que va treure, aquest Cançonetes i No Playa No Beach, que són dos discassos, que a més duren 15 minuts o diran, les cançons duren molt poquet i són molt, molt reivindicatives, molt punkis, molt gracioses també. I res, tu, que fa estona que no vaig en Pele i que fa estona que no escoltava el seu disco, repassar, preparant aquest tema, aquest podcast, me l'he escoltat sencer, perquè va que dura 15 minuts, les Cançonetes, i té temes que m'encanten, com aquest Bisbe Sanat.

Res, i ja per acabar amb aquest podcast especial, que espero que m'ho perdoneu, però té que poner entrevistes bastant, que vos agradaran molt, vos agradaran molta gràcia. Ja sabeu que sempre poder, jo sempre estic obert a que em demaneu en aquí voleu que entrevisti. Ja, aquest programa el faig per a vosaltres, vull dir que a pesar de que m'ho pas pipa xerrant amb músics d'aquell temps, aquí estic jo per servir-vos, vull dir que demanau per Instagram, per Facebook, per iVoox, enviau un missatge a la web, el que vulgueu, demanau grupos i jo intentaré que estiguin tots representats aquí, tots els que es pugui, perquè no hi ha puesto per tots, però bueno, vull dir, mentre vosaltres vulgueu escoltar aquest podcast, jo el seguiré fent, vull dir que no demanant. I una cosa que he trobat en els meus arxius, una cosa que no sé si bueno, no, segur que no l'ha escoltat mai ningú fora del meu cercle, així que una espècie de primícia, no gaire, un poc xorra, però que me fa il·lusió que escolteu, és un tema de la meva banda de blues, Hoochie Coochie Band, d'aquest grup que teníem amb en Toni Genestà, en Martí Genestà, en Joe Mina i jo, que fa motels, que fa, bueno, anàvem a tocar per hotels de Menorca, fer blues, fer versions, i en aquell temps, el 2007-2008, quan encara podien anar grups de quatre tios a tocar un hotel i penjar-hi, ho trobo una locura màxima, però allà estaven fotent concerts de dues hores i blues i solo de bateria i no sé què, i tot el rotllo, cada dia de la setmana, pràcticament. Vam estar tocant uns quants anys, vam fer alguns bolos fora de Menorca, vam anar a Mallorca, vam anar a Barcelona a fer alguna cosa, sempre tocàvem quasi tot versions, i un moment donat ens va donar per fer cançons pròpies, no vam fer moltes coses, vam fer un parell de temes, jo només he trobat aquest, i un tema que ara vos posaré, que crec que vam presentar un concurs de blues, que després van anar a una semifinal a Barcelona, no sé exactament la història, ja el diuen en Mina que me la conti un dia, i res, vam fer aquests temes. No va anar malament, el concert era una sala per la Barceloneta, no me'n recordo com es deu en aquella subterrània, però ara no me'n recordo el nom. Bé, vam fer el nostre bolo, va anar més o menys bé, i després va venir en Napos, el superguitarrista de blues, i mos va borrar del mapa com una merda, que bueno, no vam ser, vam tocar bastant guai, perquè clar, que aquest tio és una bèstia i mos va agarrar del mapa. Però bueno, records d'aquests a part, vam gravar aquests temes, crec que els estudis d'en Josemi, però tampoc me'n record la veritat. Però bueno, sona molt guai. És un tema així amb un rotllo a lo Tom Waits, a lo blues... blues un poc cavernícola, i crec que la música era d'en Martí, la lletra era meva i la canta en Joe Mina, per tant era una cosa bastant col·laborativa i que em fa gràcia que escoltes un tema que es diu Never Come Back Home. I res, jo som en Pere, sos Maquetes Radio Far, vos estimo en locura i vos promet que la setmana que ve vos duc una entrevista ben interessant, vale? Fins a propera!

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Fars.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Què en penses, Tomeu, d'aquest llibre, ara que ja han passat 3 anys després d'haver-lo publicat? Quina valoració en fas?
1: Avam, ha estat positiva perquè l'objectiu de Fal·ló per part meva es va complir, que era veure'n capaç de treure un poemari, això per començar. Estava ja en un moment que duia molts anys escrivint coses i molts anys sense treure'n cap, més que en col·leccions

0: no? Col·lectives, pens les convidades a Illa en vers, pens també versos per la llengua, poetes de la Mediterrània, tot aquest tipus de coses que tots els poetes hi han passat, no? Un moment o l'altre, i jo hi havia participat, per tant, tothom m'havia obert les portes a tenir una, no sé com ho diré, una visibilitat pública pel que fa a la meva obra, però jo no havia acceptat o assumit el darrer compromís, que és donar llum d'una forma coherent a una sèrie de peces que havia anat treballant, i justament ja estem en aquell moment que ho faig qualque cosa, tal vegada no en faré cap més, no? Un poc s'idea, i en aquest sentit, independentment de la crítica que pugui tenir, de la recepció o crítica, sempre en sentit neutre, ara no vull que la gent pensi que rebo cap.
1: És un judici, judicis que s'hagin pogut fer.
0: No, simplement per jo ja ha complert la seva funció, i com a tal estic més que satisfet. De fet, me vaig arribar a estressar un poc, perquè va venir darrere com una ruta per Menorca, presentant el llibre amb una petita sortida que van compartir a Barcelona, i bé, jo me vaig sentir un poc agobiat. No sé si havia de tenir tampoc tanta visibilitat, però la veritat és que no puc estar més que agraït i content.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? El vampir és una peça clau de la literatura fantàstica i l'origen del vampir modern tal com l'entenem avui. El seu autor, John William Polidori, no només formava part dels cercles d'autors romàntics, sinó que va ser el metge personal de Lord Byron. I és precisament en aquesta figura que s'inspira el seu vampir. Un vampir carismàtic, membre de l'aristocràcia, immoral i profundament pertorbador. És a dir, el personatge en què pensam ara quan pensava en un vampir. La història del naixement de aquest relat és, de fet, tan fascinant com el mateix text. La idea del vampir sorgeix la mateixa nit que Frankenstein, durant aquella famosa vetllada a la Vila Diodati, a Ginebra, en què Lord Byron va proposar als seus convidats que escrivissin una història de terror. D'aquell repte en van sortir dos mites fundacionals de la literatura moderna, Frankenstein i el vampir. La narració mos presenta a Lord Ruben, un personatge enigmàtic que exerceix una fascinació irresistible allà on va i que encarna un tipus de mal molt refinat. És des depredador social, que és elegant i poderós i te va xuclant. Polidori construeix un relat breu, suggerent i molt intel·ligent. Si vos fa curiositat, el podeu llegir en català a Viena, en una excel·lent edició, dins la col·lecció dels Petits Plaers. Una lectura imprescindible per entendre d'on ve el vampir literari que tots coneixem.
0: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

0: Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps, i a la primavera els ocells van a les totes.

Fa 65 milions d'anys es van extingir els dinosaures. En perdona a tots. Un llinatge va sobreviure i evolucionar fins al dia d'avui. Són els ocells. És un fet que pot sorprendre, però hi ha moltes proves de so. La més potent la trobam en el registre fòssil amb el famós Arqueòpteryx, un animal que tenia mandíbules i dents, però també plomes com els ocells actuals. Cada primavera, Menorca s'omp de cants, de nius amagats i de polls que piulen. Sense donar-nos compte, convivim amb els descendents directes dels dinosaures. Passejar pel bosc i sentir el cant dels ocells és sempre una experiència agradable. Segurament m'ho relaxa perquè durant l'evolució humana vam aprendre que si els ocells cantaven, era senyal que no hi havia depredadors i que, per tant, estàvem en

Acabam de sentir la caternera, un ocell molt popular i de plomatge inconfusible. El seu nom científic, Carduelis carduelis, ve del llatí cardus, que en català vol dir card o carc, com dèiem a Menorca.

Ara sentim l'amèl·lera, un ocell un poc més petit que un tord. El mascle presenta un plomatge d'uns tons blaus molt elegants. La femella és d'un color marron més discret. Té un caràcter solitari i la podem veure en ambients rocosos i d'altres construccions humanes. En castellà li diuen roquero solitario, un nom ben expressiu.

I per acabar, ratllarem de rossinyol. Un ocell mal de veure, però amb un cant vigorós i musical. Solen dir que qualcú canta com un rossinyol quan canta molt bé. El rossinyol està molt lligat a la cultura popular. Canta de nit i tot, fet que recull una coneguda cançó popular menorquina.

0: Seguiu fent,
1: Això són els començaments...
0: Seguiu fent, seguiu fent carrera amb Morecambe. Bueno, fes, clar, cada any van canviant els músics...
1: Clar, després tu saps que després va entrar, es bateria, va entrar Antoni Moll, que
0: correcte,
1: ja el sigui,
0: també,
1: ja, i Antoni i Jordi Ferrieren, que tocava guitarra.
0: Antoni, que no sé qui és.
1: Antoni i Jordi va durar no molts anys, però quants d'anys,
0: sí,
1: que havien entrat pels dos ciutadellencs. I després se'n va Antoni, en Dobles també va tocar un poc amb nosaltres.
0: En Dobles també,
1: va tocar amb Miquel Plana.
0: En Miquel Plana també, sí.
1: Poc temps, però ha tocat amb nosaltres. En Xe va tocar quan en Toni Moll va anar a Semili.
0: Ok. S'hi ha passat bastant de gent.
1: Ha tocat en Dassó, aquest masquí, el guitarrista que tan bo que li va passar de Ciutadella, que és a...
0: En Loren
1: en Popi,
0: sí,
1: van venir després de Deborah Carter i Sol Museu.
0: Deborah Carter, hòstia, ara m'has desbloquejat un record, no me'n recordava d'aquesta tia, sí, que la vau cantar.
1: Bueno, també com la van conèixer, també és...
0: Hòstia, és...
1: Clar, el grup va passant etapes, no?
0: Sí. Bueno, ja m'ho contava de la carta. Jo vull que m'aixerris, ja entrant en els 80, de ses gravacions, que teníem un parell de... que m'has duit un parell de cassets, que la formació és diferent i es concepte també potser és una mica distint.
1: Clar, perquè el concepte nostre operat una mica quan en Toni Moll us diu que retira.
0: Okay.
1: Que tocava la bateria.
0: Vale.
2: Maquetes, amb Pedro S. Tuomala. Un podcast de cassets, vinils i actualitat musical menorquina. Entra a radiofarmenorca.com i escolta totes les entrevistes.

0: Amics, amigues, molt benvinguts en aquest tercer i darrer programa de Sagramola per seguir fent el recorregut per les publicacions de l'any 2025. Acabarem aquest recorregut amb en Ramon Saura, amb en Xanti Gordi, el Jazz Duit, amb en Tomala, amb el Derlat, Xavi i Llanes, tot un luxe i tot un plaer compartir aquestes edicions amb tots vosaltres. The long and winding road
1: that leads Sagramola, on en Pep Cardona en segueix descobrint tota sa música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

Seguidament escoltarem un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026, un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

Hola a tothom, benvingudes, benvinguts a un nou programa de Mercat de l'Esteu, podcast de música guapa, guapa, a Radio Far. Avui torna un vell amic del programa, un vell amic meu, per suposat, torna en Aram, que com comentàvem, doncs va ser un dels primers convidats en els podcasts fa 500 anys, quan estaven tots tancats. I llavors, ara ens trobàvem en el seu estudi, en estudis de Vini Sound, de Vall Caseda, que és una passada de puesto, on està cuinant coses noves, entre elles aquest nou projecte que té. Drac Negre, que comencen a borinar també, comencen a treure coses i tenen ganes de començar a borinar en directe. I res, Drac mos explica, antes de tot començam escoltant una gravació que ja van editar fa temps, una versió d'Escoltes Vent, de la popular cançó menorquina. I també ens presenten un single en primícia mundial antes de que sortia Spot i aquestes coses, però l'escoltarem avui en el podcast. Doncs espero que us agradi. A xalar!

0: Aram, benvingut una altra vegada. Amb aquest ets dels pocs que tenen el dubtós honor de ser repetidor.
1: És veritat.
0: Amb aquest, esteu primer, esteu a ser dels primers o els primers?
1: Jo
0: sí.
1: Crec que sí, va ser el tercer o el quart.
0: El tercer o el quart, sí. En pandèmia. 2020. Que sembla que faci 25.000 anys.
1: 2020, i fa 5.
0: Fa 5, tio. Que van xerrar amb les artes. I avui venim a xerrar del teu nou projecte, Drac Negre, que hem escoltat aquesta Escoltes Vent. I abans de continuar que m'expliquis un poc la història, Escoltes Vent, una cançó que bueno, que tu i jo sabem que de fa temps, no sé si t'obsessiona o de dalt, perquè vas decidir regravar o gravar per primera vegada així bé.
1: Ostres.
0: Escoltes Vent.
1: Home, tu saps perfectament que aquesta cançó sempre tenia molt de tirón, allà on anéssim. Te recordes que amb Males Artes vam inclús per península gent que era castellano parlant fins i tot. Tothom li cridava molt l'atenció a aquesta cançó, tothom li agradava molt.
0: Sí.
1: Té alguna cosa, aquesta cançó té alguna
0: cosa. Té alguna cosa, sí.
1: I sempre es va quedar pendent gravar-ho bé i mai la vam gravar bé. Entonces, jo em vaig quedar amb l'espinilla i també l'espinilla de fer alguna cosa de rock menorquí, perquè al veure que això era una cosa tan... te sortia tan natural fer-la, uh-huh. I sempre va quedar pendent fer-ho. I és algo que ja tocava. Ja tocava.
0: Tocava, sí, després de tant d'anys. Tu i jo vam xerrar de que ho tenim en comú, a les artes, en el, crec que és el quart, maquetes, i bueno, no escolt jo les entrevistes que faig, perquè me fa cosa escoltar-me la meva veu, però bueno, suposo que ho van deixar, pues, que el grup s'acabava, que no s'acaba de manera... Mai els grups s'acaben així de cop, sinó que es van morint de finor, suposo, que vas fer el cas de Males Artes.
1: Sí, va ser una situació amb la qual teníem aquell tercer disc que estava començat a gravar, vam començar a gravar les bateries i els baixos, i estaven els temes acabats i tot. Però va ser l'època que jo vaig venir a viure a Ciutadella, vas canviar de casa, vas tenir el meu segon fill que va néixer, tenia molt poc temps.
0: I... la vida?
1: Sí, la vida. I totes van a morir, una llàstima, va ser una llàstima, però va quedar allí pendent. I sempre tenim aquell repte pendent d'aquells temes, acabar-los algun dia, del treure'ls.
0: Algun dia.
1: Algo farem.
0: Sí, qualque cosa farem. I, bueno, com és esteu aquest no diré travessia en el desierto, però, bueno, aquest camí que t'adú des del final de Males Artes fins a Drac Negre. Has muntat alguns projectes entremig, però de temes propis me sembla que no, no?
1: No, exacte. Temes propis, tu saps millor que ningú, és algo molt difícil. Jo sempre... per mi, què vols que te digui? Juntar-nos amb un grup, quatre amics, músics mitjanament bons i agafar un tema que ens agrada a tots i tocar-lo, és que no té cap misteri, no? És molt guai i fer-ho bé tampoc és fàcil, però fer temes propis és un altre món, i tu ho saps. I totes, bueno, sempre tenia l'espinilla i tenia moltes idees, moltes mitges lletres, moltes cosetes, però que s'alineen els astros per tenir temps, recursos i companys. Aquí, d'alguna manera, a mi, qui em va fer l'empenta final va ser trobant en Mariano, el cantant que ens vam conèixer amb Roxons, que jo vaig conèixer, ja crec que això ho vaig explicar, amb una mena de concertet que em fa Ferreries de Viejas Glòries.
0: Vale.
1: I allí va sortir aquest tio i dic, d'on ha sortit aquest tio que canta tan bé i a més menorquí i tal, i té aquella veu superautèntica rockera, i des de llavors
0: Mariano,
1: ja li vaig dir...
0: Mariano sí. Marí, germà de...
1: Mariano Marí.
0: Pere Marí,
1: exactament.
0: Sí, gent que sap fer les coses. Sí,
1: sí, que a més molt autèntic, molt natural, i des de llavors ens vam dir, tu i jo hem de fer cosa algun dia, sí. Vam fer la formació de Roxons i
0: de quin any xerram ara? No,
1: això recordes? És el 2019.
0: 19. No fa
1: 2019.
0: Tant. No fa tant,
1: tant i bueno, fa molt a la vegada.
0: Ja.
1: Però bueno, va quedar allí i quan estàvem en aquells assajos, doncs jo de tant en quant amullava la idea, no? I com va venir la pandèmia, de fet, va ser allò que vam tenir un peron d'assajos i va ser com més temps vas tenir per acabar de composar un 4 o 5 temes i amb ell gravar-los, i van estar les maquetes, les demos aquells estan allí rodant des de fa, doncs, malauradament, masses anys, però ara per fin ja he cregut que era el moment ja de treure aquests temes al carrer.
0: Per pandèmia te vas baixant aquest pedazo d'estudi que tens.
1: Exacte.
0: Que tens aquí baix, que estàs gravant gent i fent cosetes sempre.
1: Exacte.
0: He estat aquí en la huella, que ja sortirà el que van fer.
1: Està ahí el tema, està a punt de salir de l'horno.
0: Aquí vas fer, i vas començar a fer aquests temes, doncs tu, òbviament tu tot sol aquí, vas començar, vas a guitarres, tens aquí baixos,
1: exacte,
0: bateries, també ets havies gravat tu de qualque manera, escrites,
1: sí,
0: o com el fas?
1: Les bateries, bueno, el segon component clau també dintre el Drac Negre per mi és el Gerard de la Fuente. És un baterista jove de Ciutadella, però que ja fa uns anys que està estudiant a València, i amb ell també havia coincidit en aquesta travessia que tu deies en el desierto, que no l'he explicat gaire, però bueno, del 2011 al 2000, 2014 no vaig fer res, que va ser, allò va ser molt llarg. El 2014 em vaig juntar amb Fragues, que em van cridar perquè cercaven guitarrista.
0: Hòstia, es va, tio, es va.
1: Va fer un parell d'any, un parell de temporades, un any i mig així.
0: Es va.
1: Vaig, allò ho vam tancar aquell capítol i vaig muntar una coseta amb en Ramon Torrente i Nadrini, un grup que es va dir Rock Sessions.
0: Rock Sessions, hòstia, tio, no.
1: Res, no va anar un món, vam fer un concert petit. Però allí tocava en Gerard, allí vaig conèixer en Gerard.
0: Vale.
1: Hòstia, baterista d'aquests. Bueno, fa un moment tu mateix me deies offline, no, que diuen, una banda és tan bona com el baterista.
0: Com siguis bateria, sí, sí, sí.
1: Pues en Gerard és un dels millors bateristes que jo conec i un dels millors per tocar més en rock i heavy, no?
0: Bueno, la cosa de mantenir-te en moviment i fer coses i muntar i desmuntar.
1: Exacte.
0: I tal, però és que acabes coneixent, acabes pues, fitxant. Exacte. Gent, fitxant només de vista, dius, aquest tio o aquesta tia, pues, amb aquest amb el seu nombre, amb el seu WhatsApp.
1: Correcte, ja, exactament, ja. Tal qual. Aquella formació va acabar el 2018, però en Gerard i jo sempre hem estat en contacte i sempre teníem ganes de fer alguna cosa. En Gerard se'n va anar a estudiar i està estudiant a València i les bateries les he gravat jo, com deies tu, en MIDI, primer per fer la composició, però totes les bateries són reals gravades per ell després. O sigui, jo li passo les pistes a ell, ell té un estudi a València, ell toca damunt, ho prepara. Tinc un reel a Instagram penjat de com vam gravar les bateries.
0: Sí, sí, ho he vist en això, tio.
1: He fet dues sessions. Una les vaig fer aquí, a l'estudi, aquí a casa meva, a Vinisound, diguéssim, a muntar la bateria i microfonant aquí, però una sessió també l'he fet allí. O sigui, la bateria la munta ell té microfonia de la bona, bateria boníssima, té Audix, té collonut, tot previs bons i tal, i jo me connecto remotament al seu ordinador. I és com estar a la peixera del costat.
0: Ai, bon Josep,
1: el que passa que en vez d'estar a l'habitació del costat, està a València.
0: Estàs a València, tu.
1: I està a València, estic aquí, jo estic gravant i estic fent la sessió.
0: I com Gerard, fas les coses?
1: I així està gravant les bateries reals per ell i en Mariano les veus i les guitarres a l'hora de preparar el directe, perquè sí que és veritat que dintre de la composició doncs no ha participat en Josep Febrer, perquè encara no hem tingut temps, la veritat és que no ens dona la vida. Josep Ferrer també és un molt bon músic, un guitarrista que de Ferreries també.
0: Josep Ferrer.
1: Que el vaig conèixer ell tocant amb un grup de versions que es deien Estruendo, crec, i em vaig quedar amb la copla.
0: Ah, Maiden, cony. Vale.
1: Sí, clar,
0: clar, clar, clar, sí, el vaig, sí, sí, sí, sí, sí.
1: Claro,
0: sí.
1: I dic,
0: bon fitxatge.
1: I també és molt curiosa l'anècdota amb ell que ens ho explica, m'ho deia i diu...
0: Josep Ferrer no l'he dit mai, o sigui, clar.
1: Clar, oficialment es diu així.
0: Dic que ho diu Maiden, jo no l'he dit.
1: I el vaig anar a cridar. Quan ja pensava que el grup havia de sortir endavant, necessitava un guitarra pollo bo perquè el directe soni. I ell es va apuntar al carro i en ell estàvem. Ara, preparant els assajos, m'ha faltat anomenar la baixista, Josep és el guitarrista, la baixista Nairis Portella, que també la conec de Rocksons, també de Ferreries. Molt joveneta, molt empenta, molta energia també.
0: Que guai.
1: I superbé. Entonces, la banda està preparada, els temes els tinc gravats, només tinc 4 temes propis encara. En tinc 4 o 5 més ahir, però allò que no les acabo d'acabar mai, sempre costa molt acabar els temes, la veritat. Tinc 4 covers fets també, tots ja estan acabats per a punt de sortir. Un ja està, escoltes ben, l'altre és Xuroi, ja ho dic aquí si vols.
0: Olé, també.
1: Però també una versió molt especial, ja te l'ensenyaré.
0: Vale, sí, ho he sentit jo, en exclusiva després. Exacte. Ja, també ja ho sentiré un altre.
1: I ara el single que trobarem ara serà Deliris.
0: Vale.
1: Que, bueno, com parla la nota, pensa que estava preparant una miqueta, és una cançó que parla de la, bueno, de les malalties mentals que fan que una persona que tens al costat, que de cop no està bé, de cop ja és que dius, ostres, és que com si no hi sigui, no? Com si de cop hi ha alguna cosa entre tu i ell que et separa i no pots comunicar-te bé amb ell i et fa molta ràbia i molta frustració.
0: Ja, sempre, tu sempre has bon rotllo amb les lletres, eh? Sempre.
1: Sí. És el que tenim els que ens agrada el Javi.
0: Sí, sí, ja m'ho donen altres males artes, les lletres eren super cenizes i tal, i bueno, és el que...
1: Sí, no em surt fer coses happy flower.
0: Ah, no, quan estàs happy flower estàs per altres coses, i quan estàs així, no? Sí, si me lo dices o me lo cuentas.
1: Tal qual.
0: Aquest tema de l'Iris, que sortirà d'aquí uns dies, però avui dimarts surt aquest podcast i el podeu escoltar a Radio Fara en exclusiva, vull dir que ara quan acabem l'entrevista, doncs... pues ja l'escoltareu aquesta cançó. I aquesta formació, llavors estàs preparat per fer un bolo, ja,
1: sí,
0: no?
1: Sí, teniu, sí.
0: Epa, tenim
1: si
0: repertori.
1: Si no estem preparats i si no hem sortit, és perquè no hem tingut el temps material de quedar i preparar i assajar.
0: Vale.
1: Però ara ja tenim 3 assajos estipulats per Nadal i Cap d'Any.
0: Ha que fer alguna cosa el 2026 i que fes primer directe
1: sí,
0: de Rang Negre. Bueno,
1: sí,
0: cosa han de fer. Anda que no. Amb aquesta formació, jo sé que escoltes Vents, sí que teniu alguna col·laboració externa, sí, també, que potser t'agradaria...
1: Sí, home, i tant, s'hauria d'anomenar Anna Maria Camps, perquè va ser un poc també la coincidència que ella la vaig veure que havia estat fent això que està fent de Nahash, o no sé com es pronuncia.
0: Jo tampoc, jo toca ni ells, tio.
1: bueno. I que estava molt guai, i llavors jo, des del moment en què aquesta versió la volia gravar, ja volia combinar veu femenina i masculina, que, bueno, que també hem de dir que això també la idea inicial, te recordaràs tu, la vam fer amb na Joana Pons del 2004, que cantava en Rafa Males Artes i na Joana Pons.
0: Encara tinc sa foto marcada de diari, tio.
1: Aquella col·laboració que, de fet, amb na Joana, quan ens hem vist, aquest estiu l'he trobat, l'he fet jo de tècnic, l'he fet, l'he sonoritzat algunes vegades, i cada vegada ho comentem, i ella també ho recorda amb molt bon rotllo.
0: Quina passada va ser allà, tio.
1: I allò va ser una cosa també que volia fer-ho, donar-li una volta, no? I tots, no, també he sonoritzat a Ana Maria Camps amb altres coses i m'ha al·lucinat la seva lírica i la seva capacitat vocal i com ho deia. A més, va ser una col·laboració molt curiosa, perquè també haig de dir que li vaig fer la proposta de cantar quan ja tenia pensat de fer el videoclip. I em va dir que sí, i llavors vam anar a gravar el videoclip sense haver gravat la cançó encara.
0: Que bona. Tot ho fas al revés.
1: Sí, Fito. Sí, tot ho faig al revés, com diu en Fito. La casa per el tejado.
0: Tio. Sí, sí, sí. En aquesta Escoltes Vent col·laboren amb Maria Camps i més gent, no?
1: Ah, exactament, perquè sobretot la... Bueno, és que és una persona molt important també en aquesta versió, clar, no se'n pot oblidar, per favor, en Sergi Meyer, aquestes primeres notes de piano que sonen en aquells acords amb novenes, això és algo seu, completament seu.
0: Sí, sí, sí.
1: Que aquella versió que fèiem antigament amb Males Artes, inicialment no tenia piano, i li vam cridar, a ell perquè vingués, i va fer aquesta adaptació ell, després vam afegir el violí, de llavors na Núria Guas, cosina de la meva dona, i aquella versió de piano li vaig demanar a Sergi, me la pots tornar a gravar, per favor? I efectivament ho va gravar de dalt a baix, el tirón, i és increïble les notes que hi posi, també hi fa uns tocs bluseros de tant en quant, i a més m'ho va passar en midi, me recordo, perquè ho vam dir, jo t'ho passo en midi i ja ho corregeixes, ho vaig posar tot de dalt a baix, vaig estar mirant, dic, és que no tinc que tocar res, és que què haig d'anar a tocar jo? Que el millor pianista, teclista, per mi, de rock i de molts altres estils que hi ha aquí a Menorca.
0: Sí, sí, un monstre, en Sergi.
1: I el videoclip, jo volia que en Sergi sortís, ja hi havia de sortir, però llavors va tenir una situació personal que no li va venir gens bé, i llavors en el videoclip, perquè algú ha sortit tocant les tecles, va aparèixer a Eva Pons, teclista de Roxons, i que, bueno, que també inclús amb ella havíem xerrat un moment donat, si hem de quan sortíssim a sonar, si en Sergi no pot o no vol, o si el millor, no sé si em posaré de teclats, eh? Això és un altre dubte que tinc, la veritat, ja ho comentarem, ja demanaré opinió, perquè no són primordials els teclats dintre del rock, però donen una pinzellada, no?
0: Entonces, bueno, clar que sí, home.
1: Però
0: sí,
1: per posar la imatge, en Eva va sortir a donar, que també sap tocar aquesta versió, perquè també l'ha après, de la versió d'en Sergi.
0: La versió d'en Sergi.
1: Sí, la tenia ben estudiada ella.
0: Que bona. I amb gent, no, també?
1: Tens raó.
0: És que clar, tio, que t'has estirat tot, que t'oblides de tothom.
1: Hi ha moltes col·laboracions, i jo t'ho deia al principi, abans de començar, que no se vull que se m'oblidi, i després es faci que se't passi. La portada del disc, que havia de ser algo també, ja que fèiem tot amb tant, amb aquest nivell d'excel·lència, no? Amb na Maria Camps, amb en Sergi Meyer, pues la portada la va fer ni més ni menys que en Pablo del Cant.
0: Has dit Pablo antes, jo no sabia qui era.
1: No sabies qui era.
0: El puto del Cant ha fet sa...
1: La portada del Drac Night d'Escoltes Vent. El single d'Escoltes Vent.
0: Vale, ostres.
1: Aviam, el Drac en si, el Drac, logo del Drac, pròpiament el va fer la meva filla.
0: Vale.
1: El vam fer junts, la Isona Pino, la meva filla.
0: La teva filla? Sí.
1: Va agafar la imatge de la sargantana menorquina i la vam anar modificant fins a convertir-ho en aquest drac, no?
0: Fins a fer un drac negre.
1: Amb la posició de la sargantana negra menorquina. Exactament. Aquesta portada li vaig enviar al drac en Pablo i dic, a ver con esto. I ell li va donar el relleu, li va donar el foc, li va posar les lletres, li va posar el color de sorra.
0: No ho sabien, això.
1: Molt minimalista, però amb molt de gust.
0: Vale.
1: Sí, sí.
0: Ostres, mira, sí, qui ho posa, tio. Si som un inútil, no faig els deures. Contra el Pablo, un saludo, tio.
1: Que tot queda en casa, no? Perquè damunt també de les primeres gravacions inicialment amb la JM, any 2004, 2005, 2006, que els hi vaig acabar el disco de Triste Páramo fa un parell d'anys.
0: També, tio, sí que els vaig fer un podcast de Triste Páramo, que vam fer connexió a Nova York, o allà on estigui ara, tio.
1: Pues li vaig demanar, oye, Pablo, com lo ves? Podries, sí, pim-pam, m'ho enviar, i estic superagraït, perquè dona aquell detall que et quedes a gust.
0: Sí, sí, ostres, que abans, bueno, comptant amb en Sergi, comptant amb en Pau, comptant gent d'aquella època, pues és fantàstic, hola, que guai. Quina...
1: Doncs ara han de mantenir el tipus.
0: Han de mantenir el tipus, sí, sí, sí, sí, sí. Me dius que, bueno, que no, supos que no teniu encara cap concert previst, no, concretament, però, bueno, alguna cosa hi ha que fer en aquest
1: A veure, dins del meu cap, la meva idea és estar preparats per sortir en Setmana Santa i estiu.
0: I fer alguna cosa.
1: Però, bueno, també és un estil musical que no hi ha molta demanda a Menorca, entonces haurem de veure quan estiguem preparats.
0: Bueno, tio, si mentre el fes, que vam fer...
1: Sí, això em va motivar
0: molt. Van rebentar, que jo no es pot anar, però van rebentar, m'han dit.
1: Doncs és una llàstima que no estiguéssim preparats nosaltres per aquella època,
0: pues,
1: sí.
0: Doncs, bueno, pues, l'edició de l'any que ve començava a tirar...
1: Ja ho pots ben dir.
0: Començava a fer campanya des d'aquí, perquè...
1: Tinc que parlar amb els organitzadors, ja em diràs qui ho va fer.
0: No tinc ni idea, a veure, tio.
1: Sí, però sí, la idea meva és l'estiu, un poc abans d'estiu, estar preparat per sortir.
0: Molt bé. Sí. Pues estarem esperant aquests directes de Drac Negre, amb aquesta formació tan interessant, amb aquest bateria que jo encara no l'he vist tocar, vull dir que tinc ganes de veure...
1: Dels bateristes d'aquests que li foten l'empenta...
0: Sí, fa temps que m'ho dius
1: i que rebenten la caixa, doncs...
0: Vamos, vamos, que és que t'agraden a tu.
1: Exacte.
0: I tenim més temes, he sentit...
1: Sí, n'hi ha tres temes més meus acabats... Bueno, em fa un poc de cosa dir meus.
0: Acabats vol dir gravats o escrits?
1: Gravats.
0: Ah, sí. Vale.
1: Gravats. Però, bueno, d'ells n'hi ha dos que l'estribillo en la frase que haig de dir literalment, a la frase que saps que jo no estic mai acabat de... Està convençut? Està gravat tot, però la veu falta acabar la puta frase, perdó, com perdent de l'expressió, de la paraula. Em falta acabar la frase de l'estribillo. Però aquests quatre temes ja estan fets. I en tinc un més que està... Avui l'estava acabant de polir, també. Per
0: Vinga,
1: intentar...
0: va, deixa't, no te mengis tant solla i ja està.
1: T'hauré de fer cas.
0: Jo sempre dic, si no t'agraden les cançons que fas, tranqui, que ja en faré més. Vull dir que tu vés fent
1: tota
0: i ja
1: la
0: està,
1: raó,
0: tio.
1: Tota
0: que,
1: la
0: ja està. Aram, pues, tio, a veure si presta... Veiem Drac Negre en directe. Escoltam aquest deliris. Gràcies una altra vegada per... No sé, no m'ho han deixat ningú, me sembla, no? Si m'ho han deixat...
1: Crec que no. Hem anomenat els companys de la formació que serà el Drac Negre, en Gerard de la Fuente a la bateria, en Josep Ferrer, en Maiden a la guitarra.
0: Maiden, sí.
1: A la guitarra. Jo ara en Pino també a l'altra guitarra, evidentment.
0: Correcte.
1: En Mariana Maria a la veu, en Iris Portella al baix i... Qui sap si n'hi haurà en teclista o no, ja veurem. Si
0: bueno,
1: en Sergi ja, ens vol venir a donar
0: sí
1: una mà...
0: Bueno, ja t'ho ja començaré. Clar que sí, home. Més siguem més riure.
1: Tal qual.
0: Gràcies, Adam, tio. Molta llarga vida de Drac Negre i anem sentint a veure què foteu.
1: A tu per seguir amb aquests podcasts tan fantàstics.

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

0: Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.
1: D'aquesta màquina infernal, anem a tota velocitat, ben vestits i preparats.
0: Tot seguit escoltarem un tema del disc de Ses Bísties de Montgofre, Producte de la Terra, publicat el 2026.

0: Has escoltat un tema de Leon Manso, del disc Monstre Final, publicat el 2025 per Velomar Records.
1: Hey yo, escolta bé. Jo no m'esnipses que...

0: Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.
1: D'aquesta màquina infernal, hey! Anem a tota velocitat, ben vestida.
0: Emblanquinar ha estat tradicionalment una feina femenina associada a les feines domèstiques de la llar, tant al camp com al poble. Aquesta era una tasca més que les dones havien de fer a casa seva, de la mateixa manera que també era una feina femenina anar a comprar i vendre la calç.
2: Si fer calç era feina d'homes, emprar sa calç per fer morters i revestiments era feina d'homes, sa feina d'encalar era una feina femenina. Una més de les feines domèstiques que tenien assignades les dones, pel manteniment i la bona cura de les cases. És a dir, les dones havien de fregar, garnar, cuinar, donar de menjar als animals, bé, feien un munt de feina, fes pa, fent la roba manualment i també encalar les cases. I si no hi arribaven, s'enfilaven dalt una escala o amb un palo. Era una feina pròpiament femenina. Per això que en aquell temps, en temps antic, les dones més humils s'allogaven a altres dones, a altres cases, per anar a encalar. I així s'atraien un sobresol que pues, ajudava l'economia familiar. Era una feina de dones.
0: A continuació, escoltem els testimonis de Cisc Enric, filla de pagesos, Maria Cardona, filla d'emblanquinadora, i Bep Taverner, emblanquinador d'ofici.
3: I en aquell temps, els homes, nada de les feines de casa no en fan ni una.
4: I ma mare anava a fer feina d'emblancar en mig poble de Ferreries i mig terme de llocs, també. N'hi havia dues o tres de Ferreries, però ma mare era llesta i n'hi havia aquí. Bueno, era molt dimoni. Ma mare tota sola, sí, no, tots que donava el seu aire, sí.
3: Jo no sé, en el poble supos que hi havia emblanquinadores. Emblanquinadores, no emblanquinadors.
0: La calcinera, el podcast de la història oral de la calça a Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Sonora, la memòria oral del migjorn.
1: Ara no,